0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i...

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

jove té un altaveu a iCat. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a

0: xarxa de comunicació local.
1: Londres, 1943. Els avions aliats surten cada dia, travessant el canal de la Mànega. Però molts no tornen. Els comandaments militars estan desesperats. Com poden protegir millor els bombarders? Encertar la resposta salvarà milers de vides.
2: Benvingudes i benvinguts, estimem les Mates, el podcast on les dades no són el que semblen. Bon dia, Laura.
3: Hola.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
3: Doncs mireu, avui us porto una d'aquelles preguntes que es fan sovint a les entrevistes de feina per llocs relacionats amb dades i optimització. Mireu, imagineu-vos això. Segona Guerra Mundial. Sou enginyers de l'exèrcit aliat i la vostra missió és reduir la quantitat d'avions bombarders abatuts per l'enemic. La majoria d'avions tornen amb les ales, els timons i el centre de l'avió molt castigats per impactes de bala. Quines parts cal reforçar per reduir baixes?
4: Home, on hi ha més forats, no?
3: Clar, de fet, quan en aquesta situació tu el que dius és, a veure, porteu-me tots els avions, analitzo a on els disparen i llavors allà on es disparin més, que són aquests tres llocs que he dit, doncs allà els hi poso unes xapes així de reforç i així encara que els disparin, doncs els hi costarà més abatre'ls. Vale, doncs això és el que tothom va pensar. Però l'Abraham Wald va veure-hi un error de base. En realitat, si tu et fixes en tots aquests avions, estàs estudiant només els avions que han tornat i els que realment han acabat abatent són els que,
2: clar,
3: ja ni els has vist, perquè han caigut por ahí, vés a saber, i tu ja no has vist com han quedat aquells. I per tant, es preguntaven, i si els que rebien impactes a la cabina, als motors o a la cua, senzillament eren els que ja no tornaven? Per tant, lo perillós és que et fiquessin els impactes a la cabina, als motors i a la cua. Doncs clar, l'absència de forats era en realitat la dada clau. Era un cas que hi havia viatges de supervivència, és el que es diu, no? De no m'estic fixant en les dades que no tinc, que són les que realment em donen la informació. Però jo, com que el que veig és això, jo estic esbiaixat i ara em penso que sempre és que disparen en aquests llocs. Llavors, els avions amb forats a les ales havien sobreviscut, els altres no. Avui posem en valor el sentit comú, la lògica i l'experiència a l'hora d'analitzar dades. I parlarem amb algú que coneix molt bé el món de les dades i la tecnologia. Molt bé, doncs estem aquí amb el Josep Maria Ganyet i és una de les veus reconegudes en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Bon dia, Josep Maria.
5: Hola, bon dia.
3: Hi ha molta gent que li pregunta coses a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, i que es creu aquestes dades que li dona. Llavors, o sigui, nosaltres hem de posar pensament crític aquí de lo que ens contesti una IA o ens ho podem creure amb fe cega o com ho hem de fer això?
5: Jo diria que nosaltres hem de posar pensament crític no en un entorn d'IA, sinó en general, a la vida, en qualsevol aspecte. Però ja que parlem d'IA, particularment en el terreny de la IA i particularment en el terreny de la intel·ligència artificial generativa.
3: Uh-huh.
5: I perquè d'intel·ligència artificial n'hi ha de molts tipus, importants anys des de finals dels anys 50, si voleu, des dels anys 40,
3: vale,
5: hi ha molts tipus diferents, eh? N'hi ha una que es basa en el coneixement dels experts, aquesta se'n diu simbòlica,
3: uh-huh,
5: i escolta, es troben tots experts i fan com si diguéssim una enciclopèdia, no? I això li ensenyem a un ordinador i l'ordinador pot prendre decisions en base a aquest coneixement que han sintetitzat d'experts. Però la que estem fent servir ara, la que ens és més útil i la que ha arribat a tothom i que s'ha convertit en un fenomen de cultura popular, és una que va al revés. En lloc d'agafar el coneixement de tots els savis que puguem d'un àmbit determinat,
3: mm-hmm,
5: agafem és el resultat del nostre comportament en aquests àmbits, és a dir, les dades. Dades que pot ser doncs, el que han publicat a internet, a Wikipedia, a Instagram, als blogs, als llibres que hem pujat, pot ser qualsevol tipus de dades. El que ha passat ara és que les màquines han sigut prou ràpides, prou potents i han tingut prou aquestes dades com per llegir tot el que hi ha a internet i crear un model estadístic de generació de text. Això és bastant important.
3: Uh-huh.
5: Perquè això no és un sistema intel·ligent, sinó que és un sistema que literalment endivina la propera paraula que vindrà. D'acord amb què? D'acord amb com els fem servir nosaltres. Per tant, si entenem que això són generadors estadístics de continguts, entendrem que aquests sistemes no són intel·ligents i que el que generen és versemblant, però no té per què ser cert. Per tant, hi hem de posar molt, molt esperit crític i ser conscients de en què ens poden ajudar i en què ens poden perjudicar.
2: Abans has comentat que són models que s'entrenen a partir de la... o que estudien la conducta, la repetició. Per tant, és possible que tinguin biaixos en les respostes?
5: No és possible, és segur. Si el que hi ha a internet és un subconjunt del nostre coneixement, és a dir, d'aquell que ens ha dit expressar en text o bé amb el nostre comportament, els likes d'Instagram, els likes, els loops, els que segueixes de música, els vídeos que mires, tot això, que no sigui un coneixement explícit. I a més, és un subconjunt de la humanitat, la meitat de la població que estem connectats a internet, vol dir que no és pas el conjunt del coneixement global de la humanitat. Per tant, ja s'ha esbiaixat. Les societats són majoritàriament sexistes, masclistes, homòfobes i classistes, per tant, el resultat de la seva activitat i el coneixement reflectirà això. No? Llavors, per definició, estaran sempre esbiaixats. L'única manera de arreglar això és que canviï la societat. No canviarem les dades, ha de canviar la societat.
2: Clar. I com s'entrenen els models, els nous models? Hem de ser curosos a l'hora d'introduir dades sensibles?
5: Sí, però això ja no és només per un tema d'entrenament dels models, és perquè en general quan nosaltres introduïm dades a una web o pugem dades al núvol, l'únic que estem fent és copiar aquella informació al servidor d'algú altre, a l'ordinador d'algú altre. Com pensem en un server o com pensem en el núvol, penseu que allò és l'ordinador del món, llavors si te'n fies bé, però ja no tens tu la custòdia d'aquella informació. I el que poses és, jo us recomanaria que si mai fos servir ChatGPT, Gemini, qualsevol sistema d'aquests intel·ligència artificial generativa, no hi poseu mai documents comprometedors, els dades personals, la vostra adreça, els vostres noms, si ho utilitzeu per feina, feu servir un servei d'anonimització, que el que us fa és esborrar les dades sensibles, passar-li la informació que creieu que pot compartir i així no esteu més segurs.
2: Pels actors més joves que ens estiguin escoltant, que utilitzen la intel·ligència artificial generativa a les aules i que potser troben a l'abast una manera ràpida de fer els deures sense pensar-hi gaire, quin missatge els hi donaries perquè segueixin animats a aprendre?
5: Si gent que té, en general, ChatGPT, Google, Wikipedia, una calculadora, fent servir per aprendre, és bo. Jo que dir-li a ChatGPT que em faci un resum de la revolució industrial a Catalunya i que em doni les fonts d'informació, sobretot, recordem que aquests sistemes s'equivoquen, i doni les fonts d'informació i ja els vaig a comprovar i miro quines fonts són més fiables i no. I en aquest procés jo estic aprenent, això és meravellós. I en canvi, quan em diuen que fes un treball de dos pàgines sobre la revolució industrial a Catalunya i això li faig fer ChatGPT i ho entrego tal qual, jo no he après res. Potser robaré l'assignatura, però no he après res. I el problema el tenim quan avaluem. Jo crec que cada cop més haurem d'avaluar aspectes més d'un caire més humanístic, encara que estem parlant de tecnologia, demanar l'opinió, demanar quins valors o quina ètica aplicaries en aquests casos, no? I fer una avaluació segurament a classe de puny i lletra i o bé oral, que no pas demanar un treball que no l'envien al Moodle, perquè això no té cap validesa. No per res, perquè l'objectiu no és que hi hagi un altre treball sobre la revolució industrial a Catalunya, que ja n'hi ha, segurament, de molt millors llibres, molt millors que els que pugui fer qualsevol alumne. L'objectiu és que aquell alumne desenvolupi un pensament crític i aprengui uns continguts. La finalitat no és que ens facis treballs, la finalitat és que ens ajudi a aprendre.
2: Josep Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Molt bé, un plaer.
3: Què us ha semblat?
6: Ostres, doncs molt interessant. I també t'he de dir que m'he quedat amb ganes de jugar. Avui no hem jugat encara, Laura.
3: És que ara aquí era com una explicació que era real de la Segona Guerra Mundial, llavors també és interessant. I tot això que hem dit, o sigui, al final és l'estadística que ara s'està fent a les classes. Quan nosaltres érem petits, quasi no ens explicaven res d'estadística. I ara s'està veient que el món anirà per aquí. És a dir, qui més informació tindrà, serà qui sàpiga analitzar dades, treure conclusions, fer tot aquest tractament,
6: una estratègia.
3: Exacte. I tot això serà super important. Però bueno, ara que ja hem vist això, el concepte del biaix, voleu que us plantegi algun cas trampa d'aquests que has de pensar una mica...
4: Som-hi.
3: Vinga.
4: Perquè això sembla un escape room de mates.
6: Som-hi.
3: Doncs mira, us començo amb un problema que just, a més, me'l va plantejar un nen a mi. Que primer em vaig quedar com, a veure, que deu estar, on està la trampa, no? Mireu, l'enunciat diu: dos pares i dos fills van al bosc a collir bolets. Cadascun cull 5 bolets. Quants bolets tenen en total?
4: Doncs, dos pares i dos fills són 4 persones. Per tant, 4 per 5, 20 bolets.
3: Vale. Sí? Us quedeu amb aquesta resposta?
6: Sí, no.
3: Però aquí no hi ha molta trampa.
4: Bé, trampa aquí.
3: Ja us havia fet un spoiler de que tenia trampa. Llavors, aquí són d'aquests que dius, vale... Clar, si jo agafo les dades, el que m'han dit és dos pares, dos fills, doncs dos i dos, quatre.
6: Tenim mostra del que han recollit?
3: Clar, però això ens en podem enfiar de que eren 5 bolets cadascú. Vale, però ara, què podria passar? Si jo, a més, us dic que hi ha trampa, jo, per exemple, quan me'l va fer aquell nen, el primer que vaig pensar és que la paraula pares, com que podries incloure que són els meus pares, són dos, el meu pare i la meva mare. Llavors vaig pensar, potser és una trampa i és com si fossin dos famílies. I vaig pensar, potser és que dos pares vol dir dos parelles de pares, no? I llavors vaig anar per aquí i dic, vale, potser és que són 6 persones en total. I em va dir, vale, no volia anar per aquí, però bueno, seria una manera, és una bona cosa que algú pugui pensar així. De fet, la pista és, són menys persones, no més, sinó menys de les que havíeu pensat.
4: Ah, doncs, potser es pot ser el que has dit al revés, no? Que la paraula pares fa referència als fills.
3: Què vols dir amb això?
4: Dos pares, pot haver-hi un dels pares, que és pare i fill alhora.
3: Ah, molt bona.
4: Perquè
3: vale.
4: És avi.
6: Ja sé per on vas.
4: Avi, no?
3: Aquí tindríem un avi, un pare i un fill. Són 3 persones, però en realitat d'aquestes 3 persones, 2 són pares...
6: I dos són fills. Sí, sí, vale. Està bé, ben
3: pues
6: trobat.
3: A mirar aquests, i llavors així només hi ha 3 persones i com que han collit 5 cada un, doncs 15 bolets. Que dius, ostres, vaya xurrada, això no és un problema de mates. És com, vale, pensar en com utilitzes la informació. No tota la informació ve trivial i és tal qual el que tu t'has pensat a la primera. Llavors també està bé... plantejar-se com les coses d'una altra manera. És buscar-li tres peus al gat, eh? Però, bueno, és xulo pensar així, en el fons és com un joc.
4: Tres peus al gat? Aquí hi ha algun repte de mates amagat?
3: Ja, és una expressió de nombres que, mira, hi ha una activitat que fèiem a col·le, que ara me'n vaig de guió, però que era de buscar relacions entre les matemàtiques i la llengua, i fèiem buscar als nens expressions en català o en castellà o en anglès que continguessin nombres, per exemple, buscar-li tres peus al gat, o formes geomètriques d'un triangle amorós. O sigui, saps, hi ha com expressions que a més volen dir coses que utilitzen molts nombres i...
6: No?
3: Sí. Vale, llavors, tornem.
6: Nou repte?
3: Nou repte, va. A veure aquest. En una biblioteca universitària s'observa que la majoria de gent que porta ulleres és estudiant de ciències. Els d'humanitats tenen un 50% menys de miops. Conclusió?
4: Les ciències fan mal a la vista.
6: Que és la facultat de Medicina. I de tant estudiar han acabat tots patint miopia.
3: Tampoc. Podria ser, eh? Perquè els de ciències inclourien els de Medicina.
6: Sí.
3: Però no, tampoc va per aquí. Però... I si resulta que els estudiants de ciències són els únics que hi passen 8 hores cada dia...
6: O sigui, és una mica com el dels avions, no? Que no hem comptat a tots els estudiants, sinó els que estaven a la biblioteca.
3: Exacte, perquè és com quan... O sigui, quan tu fas estadística, quan tu fas un estudi, tu vols respondre a una pregunta, però després hauràs de recollir dades. I el disseny aquest de com faràs per recollir les dades...
6: La mostra.
3: Et pot condicionar molt. És com el típic exemple, és que si tu vols saber, jo què sé, el tipus de música que li agrada més a la gent, no et pots plantar a fer l'enquesta a la sortida de la discoteca tecno,
6: clar,
3: del poble tal, perquè clar, tothom que surt per la porta en teoria li agrada aquella música, saps? O a la porta del Liceu, és igual, o sigui, has de buscar aleatorietat en la representació. Clar, aquí per exemple, doncs és el mateix, si estàs només mirant la biblioteca pot haver-hi aquí un biaix de que tota la gent que està allà,
6: que els de lletres estudiem al bar i això ja ho sap tothom. Molt bé.
3: Exacte. Vale.
4: I ara on de veu, va? Una mica més tècnic aquest. Es diu l'Institut amb millors notes.
3: A veure.
4: Tinc l'Institut A, té 10 alumnes i 4 tenen excel·lent. L'Institut B en té 200, però només 30 amb excel·lent. Quin és el millor institut?
6: Clarament l'A, no?
3: Clar, perquè és 4 de 10, és com un 40% tenen excel·lent i en l'altre 30 de 200... és com un 15%.
4: Exacte.
3: Però clar, la teva mostra és molt petita. Potser que 4 tenen excel·lent de 10 no és molt representatiu. Això, per exemple, és un concepte de la variabilitat, que és clar, si ho mires només d'una classe o d'una promoció, és com que et falten dades. Ho voldries mirar any rere any. Si any rere any la tendència és aquesta, llavors sí que pots treure més conclusions. Però si només ho mires en una promoció, clar, aquells quatre, pot ser que per casualitat siguin quatre que són molt bons en aquella promoció i que és igual el que faci l'institut, que aquells quatre trauran bones notes igualment.
6: També és veritat que si només n'hi ha 10 per classe, potser ja és que estan fent criba, no?
3: Exacte. O que és un poble molt petit o el que sigui i el mestre es pot dedicar més. Ves a saber, aquí entren moltes variables. Llavors, no és que puguis treure conclusions o no, però sempre has de treure conclusions i llavors preguntar-te com de fiable és aquesta conclusió. Això tampoc molta gent no ho diu, no? Quan fa això i diu serien capaços de fer un titular de diari, no? El 40% dels alumnes d'aquest institut tal, i és com, no és tan fiable. Llavors aquí hi ha moltes mesures que mesuren això, com de fiable és la conclusió que has tret d'un estudi. I això, quan en el diari, les notícies, el que sigui, ens donen nombres estadístics, un molt bon exercici és mirar d'on en surt l'estudi, quina mostra van utilitzar, quantes vegades van repetir.
6: Contrastem les dades.
3: Exacte.
6: Qüestionem-ho tot, periodisme.
3: Tot això és important anar-ho entenent.
4: I ampliar la mostra és l'única manera de estar segurs que és un bon estudi?
3: Clar, no té per què. O sigui, ampliar la mostra és una de les coses que aquí el que passa és que no és hem preguntat a 10 alumnes i 4 tenen excel·lent, sinó que posava que l'institut tenia 10 alumnes. Llavors ja no pots ni ampliar-la. Però suposem que és que has preguntat a 10 i 4 tenen excel·lents. Una de les coses és, doncs amplio la mostra, pregunto a més gent. Això és una bona opció, però també hi ha un altre concepte que és el de repetir l'experiment. Demano a 10 i em surt el 40%. Demano a 10 més diferents i a veure què em surt. I demano a 10 i demano a 10. I llavors, si totes les dades més o menys em queden al voltant del

0: no me'n puc enfiar gaire. Saps? O sigui, et dona molta seguretat que facis l'experiment diverses vegades i que més o menys sempre et doni el mateix. Més que augmentar la mostra i fer-la només una vegada. Per tant, una dada no és mai bona si no sabem d'on surt i com s'ha obtingut. Ens pot enganyar sense voler.
1: A vegades la dada ens enganya, però no sabem què ens falta, no?
0: Sí, o perquè interpretem el món amb pressa. I les mates són, sobretot, una invitació a pensar amb calma.
2: I a riure, també, que ens agrada una dada, però encara més si té trampa.
0: Exacte. Va, i per acabar us portaré una última història curiosa. Però hem de marxar a Galícia.

0: D'acord, imagineu que estem a una ria de la Costa de Morte. S'hi donen les condicions idònies per la criança de percebes, que tots les teniu clares, no?
1: No, ja m'explica'ns una mica.
0: Doncs, per exemple, fortes batudes del mar, les onades xocant constantment contra les roques aporten oxigenació i renovació constant dels nutrients. Per tant, això és un bon lloc on criar percebes. La protecció contra els depredadors, com que hi ha moltes onades fortes, els depredadors no s'hi poden parar i per tant no se'ls mengen, i per tant no hi ha quasi competidors que es mengin els percebes. Després, una altra cosa bona que pot tenir la zona és que hi ha roques escarpades i exposades a la marea. Sabeu que els percebes s'adhereixen frontalment fortament a les superfícies dures i per això busquen roques verticals o inclinades. Llavors es queden allà enganxats i d'allà no hi ha qui els tregui. I després el fet de tenir aigües fredes també van molt bé. I clar, l'Atlàntic gallec, allà l'aigua, no sé si ho heu provat.
2: Freda.
0: Per tant, allà és ideal pel seu metabolisme i no hi ha canvis bruscos de temperatura, perquè també si n'és canviant calenta, freda, tampoc aniria bé. Per tant, en teoria, era un lloc idoni per la criança de percebes. I llavors era, vale, què pot estar passant, perquè sabeu què passava, que no criaven. O sigui, els posaven i al cap d'un temps, quan anaven a collir-ne, no n'hi havien. Vale? Llavors era com, ostres, amb aquestes condicions fantàstiques, com pot ser que no n'hi hagi mai? Llavors van començar a investigar què podia estar passant. Llavors fent proves de l'aigua, fent proves de la temperatura, mirant que si els nutrients no sé què, i totes les dades que recollien doncs sortien com adequades. O sigui, era lo normal i era com, doncs quina cosa més rara. Això ens ho va explicar un profe a la universitat i no sé si hi havia com algun intríngulis més, però bàsicament el resum era aquest. O sigui, era tot idoni i resulta...
1: I analitzaven les dades, les comparaven amb altres ries o
0: sí,
1: per veure què era,
0: i no,
1: que era
0: i
1: diferent.
0: I tot estava normal, tot estava ok, i era com, ostres, no podem trobar la causa de per què aquí no hi ha percebes, i a la ria del costat, que té la mateixa aigua, la mateixa temperatura, els mateixos nutrients, el mateix tipus de roques, allà sí. Bueno, total, que llavors van dir, vale, doncs farem un cultiu, o sigui, com un cultiu intensiu, i tampoc, o sigui, posaven, o sigui, repoblaven molt més i tampoc. Llavors dir, a veure, què hem de fer? I llavors van dir, posarem analitzadors, persones que estiguin allà dia i nit, farem torns per veure si passa algo,
1: depredadors,
0: no? Bitxo que no ens esperàvem o jo què sé. I llavors, bueno, van fer torns i un equip de biòlegs es van posar allà a controlar-ho tot. I llavors no passava res estrany, però de cop i volta van començar a créixer els percebes i no passava res, o sigui, tot igual, i passava el temps i van començar a créixer i a reproduir-se, i llavors, bueno, unes criances de percebes impressionants. I llavors van dir, aquí està passant alguna cosa. Llavors ja van començar a sospitar i crec que ho van resoldre posar, en comptes de posar les persones, posant càmeres, i van dir, a veure si és que el fet de que les persones estiguin aquí dissuadeixen d'algo. Llavors van posar càmeres com amagades, que no se sapigués, i van començar a baixar una altra vegada la producció. I sabeu què era?
1: Que els roben, no?
0: Exacte, o sigui, els robaven, i clar, o sigui, una anàlisi de biologia científica i tot, que no trobaven. I de fet, el fet de posar els vigilants per recollir dades científiques, el que va fer va ser que els lladres

0: Aquelles nits no hi anaven. I llavors després, quan van posar les càmeres, llavors sí que van veure que era gent que es tiraven i que ho anaven agafant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és bèstia, perquè al final, clar, en aquest cas no s'estava morint ningú. Però una, o sigui, el del cas de la guerra, doncs sí, i és, ostres, he de pensar una mica com out of the box, que diem a vegades, perquè si estic aquí encallat en recollir dades i l'aigua té la temperatura que toca i els nutrients que toca i tot, és com és que no puc trobar solucions? I aquí hi ha un problema. I al final, ara anava a dir, tots els problemes tenen solució. Bueno, o no, perquè no és que la tinguin, és que la sàpigues trobar. Val? Llavors aquí és una manera de dissenyar experiments, dissenyar estudis i què fas amb aquestes dades. I cada vegada serà més important
1: el pensament crític.
0: Exacte, i saber-les gestionar. I les dades et diuen unes coses, però tu has de tenir el pensament crític per interpretar això i treure conclusions.
1: Especialment en temps d'intel·ligència artificial, com ens explicava abans el nostre company Ganyet.
0: Exacte.
1: Avui hem vist que l'estadística és pensar bé i no deixar-se enganyar per les aparences.
2: M'encanta això de veure el que no hi és. Com Walt, com els percebes, com la realitat mateixa.
0: O com els algoritmes que només veuen mitja pel·lícula. Calen més científics i més vigilants de percebes.
1: Moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies, Albert. Ens veiem al proper capítol de Estimem les mates.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast?

0: podcast a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat.
1: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Dues Aigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
2: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, per exemple, els típics aigua freda, no? Allà, el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva, n'hi ha dos, el Gironès i el Matarranya, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua, per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita Riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
1: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
2: Sí, clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, per lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sigui el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boillo, o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes, Caldes és aigües, Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual, hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no?, realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, i això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
1: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i observem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa, mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques? Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa com tampoc hi ha els rius principals, no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però arriba un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després li faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta, i això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començant els 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua, és a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar, que jo va quan l'anterior gran sequera del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim les bàsiques de la població, però per altra banda sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, per el procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
3: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tinguin menys impacte ambiental, no? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que hi ha la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials. Això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
3: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són el del transvasament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és el del Ciurana-Riudecanyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també des del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i per tant hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts, i per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que és que a la conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre de la Parc Catalana de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor, menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments, més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta a l'aigua que estàvem comentant?
3: Bé, dir-li decreixement, dir-li reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara, i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també la urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però òbviament amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua, i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transvasament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordes, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc. en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal en el sentit de que no depèn de cap ideologia política. O sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, socials i personals, i crec que ha sigut de fet un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre, i malauradament ha anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I malauradament penso que aquest moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, durant molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir a Amposta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més detracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula, i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantindre el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant, i això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Pues d'altres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu, que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa, i en definitiva quan tindran tots aquests canals en marxa que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los, i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'estos canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes, de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè en definitiva una interconnexió és un transvasament, i sempre han dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament, perquè ha de, un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya, i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè esta és just la baula que necessiten per poder fer esta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat, que molt la porten cap aquí, si no és que se'ls trenca la canonada als del CAT, i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua, i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que es tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i al riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acabem fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras, i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar estos sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al Delta, i no pensar tant en regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu Pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del Delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta, i aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta, i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments, i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un bon grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona, i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs és conscient a fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs desencarregueu un estudi per dir, bueno, com podem resoldre aquest problema que teníem amb l'aigua, doncs, a Reus, que, de fet, amb el pantà de Riudecanyes, cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar a indicar alguns pantans, com el pantà del riu de Canyes, per exemple, que és el primer, doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acabe, i després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, amb diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona, i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua, l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaver a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa de Damocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt, diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper, durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats a marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va, doncs, descartar el projecte d'un pantà al Francolí, i va arribar la democràcia, el poble queia trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I llavors això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si, doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment, i llavors queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa, doncs, es desmantelli o fins i tot, diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat, perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents, i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual.
4: Ràdio Vilafant, 107.3.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona, un cas que s'investiga com un possible crim masclista. La víctima va ser localitzada, ferida de gravetat, en un pis del carrer Abrade i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar la cobertura de les baixes al setè dia i millorar també les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I, de fet, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 mensuals al 2029, tal com es va pactar el mes de maig. També ha ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara, retencions i cues a la B10 en sentit nus de Llobregat, també a la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Gavà, també a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Cerdanyola i també a la C25 a l'altura de Santa Maria d'Oló, on la retirada d'un vehicle manté en aquest cas un carril tallat en direcció Girona. I Protecció Civil ha activat el Pla Infocan davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb la previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. I els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida en la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Comencem el matí d'aquesta jornada. Estem a meitat de setmana, dimecres 29 de juliol. Avui les temperatures comencen a pujar amb el que diuen que serà la quarta onada de calor. Comencem el matí amb 23 graus, que és la mateixa que teníem ahir a aquesta hora. Avui la màxima serà 31-32. Ens diuen els experts, els meteoròlegs, que dijous i divendres tindrem màximes de 37-38 aquí, a casa nostra a Vilafant, per exemple, o a Figueres. Ja veurem si no arriba als 40. Però en altres indrets de Catalunya poden passar els 42-43. Vinga, caloreta aquest estiu. Dimecres 29 de juliol, Santa Serafina, Sant Feliu II, Sant Urbà II, Sant Eugeni, Sant Teodor, Sant Simplici, Sant Pròsper, Sant Guillem. Coneixem el nostre company a l'Ajuntament de Vilafant, Guillem Salesa. Si és avui el seu aniversari, doncs moltes felicitats pel dia del Sant, avui aquest dia del Sant, de Sant Guillem. Sant Faustí, Santa Beatriu, Santa Flora i Santa Marta, també a totes elles, moltes felicitats per aquest dia del Sant. Mercat, Amer, Anglès, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Ripoll, Salt, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilablareix. Refrany del dia: pel juliol asseca les figues al sol. Pel juliol asseca les figues al sol. Més que assecar-les, quedaran torrades. I la cita del dia, una frase de Cati Zapata, que va dir que les coses que veig sense ulleres són molt més màgiques, els paisatges molt més misteriosos. Home, si les veu distorsionades o difuminades, allò que no les veus, les veus, saps que estan aquí davant, veus una cosa grossa de color verd, però bueno. M'estimo més mirar-les amb les ulleres, perquè si no, no, de lluny, així tan lluny, malament la vista no funciona, eh? El sol ha sortit a les 6:41 minuts al matí, s'amagarà a les 21:12. A les 9:12, déu-n'hi-do, eh? Dies llargs, llargs, llargs. I avui, 29 de juliol, es celebra el Dia Internacional del Tigre, Dia Internacional del Mal de Amores, eh? Dia Mundial de la Lasanya, i aquest molt bé, Dia Mundial de la Lasanya, i Dia Internacional de les ales de pollastre, les aletes de pollastre, eh? I fan Dia Internacional de qualsevol cosa. Avui també Sant Adán, Santa Beatriz, Santa Lucila i, com dèiem abans, Santa Marta, eh? Norkin Gilbert també va ser dels que van a fer una frase popular: la vida és una pel·lícula que vuelve a empezar cada mañana al despertarnos. Olvídate de tus errores, cada día tienes una nueva oportunidad para triunfar y alcanzar la felicidad. Molt bé, molt positiva, eh? Setmana Mundial de l'Aigua i també Setmana Mundial de la Lactància Materna. Avui la lluna plena, 99,53%, la propera lluna plena serà el 28 d'agost. Falten 30 dies, eh? Avui tenim lluna plena, avui hi ha lluna plena, però la propera serà el dia 28 d'agost. I tal dia com avui, un 29 de juliol, a l'any 2015, la companyia de software nord-americana Microsoft llença el que fins ara és el seu últim sistema operatiu, Windows 10. L'any 1987, els governs de França i el Regne Unit firmen un tractat per construir conjuntament l'Eurotúnel, el túnel que uneix els dos països sota el Canal de la Mànega. L'any 1984 segresten un avió McDonnell Douglas DC-9 de la companyia aeropostal de l'isla de Curaçao, amb 82 passatgers i amb dos segrestadors que exigien l'entrega de diners i armes i un helicòpter. La DGIP mata els dos segrestadors i rescata els rehens. L'any 1981 es celebra la boda reial entre el príncep Carlos de Gales i Diana Spencer a la catedral de San Pablo, a Londres, al Regne Unit, l'any 1981, tal dia com avui. L'any 1968, una violenta erupció del volcà Arenal en Costa Rica va destruir els pobles de Tabacón i Pueblo Nuevo, causant la mort de 78 persones. Dos dies després, tornarà a expulsar lava i es cobrarà la vida d'altres 8 persones. i aquests volcans i aquests terratrèmols, que últimament hi ha molts terratrèmols. I va haver-hi un, doncs, ara fa dos dies, també al Japó, 7 graus a l'escala Richter, déu-n'hi-do. L'any 1958, el president dels Estats Units, Dwight Eisenhower, firma la creació de la National Aeronautics and Space Act, que dona lloc a la NASA. I tal dia com avui hem de felicitar a Genesis Rodríguez, actor nord-americà, 39 anys. Fernando Alonso, pilot espanyol de Fórmula 1, 45 anys. Stephen Dorff, actor nord-americà, 53. Wynonna Morris, cantant nord-americana de la banda Boys to Men, 53. David Warner, actor britànic, descansi en pau. També des d'aquí, des de la ràdio, la nostra felicitació a tothom que avui celebri sants aniversaris o qualsevol cosa en especial, Una encaixada, Que passeu molt bon dia o que us regalin moltes coses. Anem a Empordà Punt Info per saber què es cou a la comarca. Pastura virtual, vaques amb collar GPS. Per protegir requesents del foc. ...40 anys de la creació de Joan Comella... ...es condensen en l'exposició... ...Cartografia d'un record incert... ...a Roses. Figueres, Generalitat i l'Estat... ...reforcen l'acústica... ...amb 90.000 euros extraordinaris. Déu-n'hi-do. Quants diners posats a l'acústica... ...que podran fer una festassa... ...que déu-n'hi-do. Bon dia, benvinguts. Anem a començar el matí, ho fem amb Ivan Herzog i Et Prometo. Salutacions a Toni Guerrero. Desitjant-vos bon dia, benvinguts. Encantat d'estar aquí amb vosaltres, amb tota la nostra audiència, Ràdio Vilafant FM, en aquest inici de la quarta onada de calor d'aquest estiu, que vol dir 3 dies de molta calor i més de 40 graus. Prometo que tot el que faci ho faré per... Ivan Herzog, Et Prometo. Bon dia.

0: Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Peus a la sort. Joan Dausà, Mama Duixa, Papi,

0: Valentina, porta-lo, Crele.
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: No és notícia, perquè això passa cada dia. Torna a haver-hi problemes a la línia del tren de Rodalies. El tren s'ha aturat a Sant Miguel de Fluvià per un robatori de coure. Es farà servir via única, però això vol dir que s'ha d'esperar el tren allà aturat fins que passin els trens que venen de Barcelona i canviar de via. Vaja, un altre dia que els usuaris de la Renfe doncs pateixen aquests robatoris de coure, en què tots estem segurs de que les lleis haurien de ser molt més dures per la gent que roba doncs aquests cables de un servei públic com és el tren, no? I que tant i tant i tant de mal fan. Doctor Prats, vinga, energia per començar el dia.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Fa 24 anys va començar una història.
2: 24 anys de música, d'emocions, de màquina.
1: Dissabte 1 d'agost a les 21 hores amb el Rhythm is a Dancer celebrem 24 anys fent viure les zones amb la millor música de ball. You're ready? 5 DJs i 2 hores sense respirar amb Javi Maki, DJ Creia

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Aquí la tens, despertant el públic del matí. Lady Gaga, Shape of a Woman. Si t'acabes d'incorporar a la sintonia del 107.3 de l'FM, Ràdio Vilafant FM. Benvinguts, bon dia.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Malmo 040, la cançó d'aquest estiu que ens ha sorprès és aquest Por Ti, Por Mi.

0: 107.3 FM.
1: Aquí al ritme de la música, sempre al teu costat, Max Navarro, inigualable. 20 minuts i arribem al butlletí de les 9. I després a l'obert per vacances.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui, dimecres 29 de juliol del 2026.
2: Aquestes són les notícies més destacades. Bàscara, la Jonquera i el Port de la Selva s'incorporaran a les zones de mercat residencial tensat.
1: Mor una de les ferides greus de l'accident frontal de Viladamat i les víctimes mortals ja són dues.
2: Figueres, la Generalitat i l'Estat reforcen el finançament de l'acústica amb 90.000 euros més.
1: Vilabertran treballa per recuperar el futbol al municipi i reactivar el camp d'esports. I el temps amb Lluismi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha proposat incorporar Bàscara, la Jonquera i el Port de la Selva a la llista de municipis considerats zones de mercat residencial tensat, fet que permetrà aplicar les limitacions als preus del lloguer previstes per la normativa. En canvi, Figueres és un dels municipis que surt de la llista després de deixar de complir els criteris que defineixen un mercat residencial tens. La proposta inclou 53 nous municipis d'arreu de Catalunya i abans d'entrar en vigor haurà de superar el període d'al·legacions i rebre l'aprovació definitiva de la Generalitat i del Ministeri d'Habitatge.
2: Ha mort a l'Hospital Josep Trueta de Girona una de les persones que havia resultat ferida greu en un xoc frontal de dilluns a la carretera G623 a Viladamat. Es tracta d'una dona de 76 anys que viatjava en un dels dos turismes implicats. Amb aquesta defunció, el balanç d'accident s'eleva a dues víctimes mortals després que el conductor del mateix vehicle morís al lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes de la col·lisió. A més, dues persones van resultar ferides de gravetat i van ser traslladades a l'Hospital Trueta. Una d'elles continua ingressada, estable i en observació.
1: L'Ajuntament de Figueres, la Generalitat i el Govern espanyol incrementaran aquest any el finançament del Festival Acústica amb una aportació extraordinària conjunta de 90.000 euros per garantir la viabilitat de l'esdeveniment. El consistori augmentarà la seva subvenció en 35.000 euros, fins als 355.000 euros, mentre que la Generalitat hi aportarà 25.000 euros i l'Estat 30.000. Segons l'Ajuntament, l'increment respon a l'encariment dels costos d'organització i no afectarà les subvencions destinades a altres activitats culturals de la ciutat. L'edició d'enguany de l'Acústica se celebrarà del 27 al 30 d'agost i recuperarà el seu format urbà habitual després de que aquest any no s'hagi programat l'Acústica Arena.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I l'Ajuntament de Vilabertran impulsa la recuperació de l'activitat futbolística al municipi amb la voluntat de tornar a donar vida a l'agrupació esportiva Vilabertran i revitalitzar el camp municipal. El consistori està executant diverses millores a les instal·lacions, com la construcció de 4 vestidors nous, la millora de l'accessibilitat, la renovació de la gespa i l'adequació del sistema de rec. En una segona fase també es preveu actuar en l'eficiència energètica i l'enllumenat. L'Ajuntament fa una crida a jugadors, voluntaris i persones interessades a implicar-se en el projecte amb l'objectiu de recuperar el futbol al poble i reforçar el teixit social i esportiu del municipi.
1: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Lluismi Pérez. Bon dia!
3: Bon dia, molta tranquil·litat per començar aquest dimecres, però això també es tradueix a hores d'ara en la calma de molta humitat i, per tant, la formació d'alguns núvols baixos i boires i tot que s'han format cap a l'Empordà. A hores d'ara tant a la costa com una mica més a l'interior, especialment a la banda més baixa de l'Empordanet o de la Vall del Fluvià, aquí tenim aquesta boira arrapada i aquesta humitat elevada, tenim tot regalimant. En canvi, a cotes una mica més altes del Pirineu, també avui cap al sud del Gironès, cap a la Selva, està bufant una mica de gregal més ressec i per tant allà no hi arriben aquests núvols i l'ambient és més suau. De fet, avui farà més calor que ahir. Tindrem temperatures que la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa i també al Baix Ripollès passaran dels 35 graus, per tant una jornada de molta calor. I arran de mar, de tant en tant, aquests núvols baixos, que sobretot al voltant del Golf de Roses o al Cap de Creus, seran una mica més freqüents. N'estem pendents a la xarxa.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Música de Sopa de Cabra, l'Empordà, al Palau Sant Jordi. El novembre del 2022 es va enregistrar aquest tema musical, l'Empordà.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues. Música de Sutherland, aquesta també diuen que és una de les cançons d'aquest estiu del 2026, eh? Tu

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada, ferida de gravetat, en un pis del carrer Andrade i va morir hores després, mentre la investigació continua oberta per esclarir les causes dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals dels professorat entre el 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al setè dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada als de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat també un nou complement salarial per al personal docent de la pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros mensuals al 2029, tal com ja es va pactar al mes de maig. També ha ampliat, volíem dir, el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, de moment situació tranquil·la, amb retencions a les rondes de Barcelona, la C32 i a la 2 a Cornellà de Llobregat, també a l'AP7 a Barberà de Vallès i finalment a la C58 a Barcelona. I a banda, Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran el nivell 3 i 4 del pla Alfa en nombrosos municipis mentre es mantenen les restriccions també d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió també de calor extrema amb temperatures que podrien superar els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i també de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obert per vacances.

0: Entre el blues i el country, aquest tema Me and Bobby McGee, composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara. Per tant, es pot referir a noi o a noia, també quedava bé en veu masculina. Però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. És una cançó, una road song, una cançó de carretera, descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella. No sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee. Diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes. És d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, ara avió, potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui, és igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Per cert, que d'aquesta cançó s'ha extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de "Freedom is just another word for nothing left to lose", que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa
1: que sí,
0: sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges,
0: sí,
1: aquesta setmana.
0: Sí.
1: Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge,
0: sí,
1: així
0: literal,
1: que...
0: Sí, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte,
0: impossibles, no sé com ho has fet anar això.
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però... més aviat, sí. Sí.
1: Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Uh-huh. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques amb menys pes turístic són el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè, de fet, a mi, personalment, és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, amb una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet, no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Doncs d'aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va és aquell que sempre buscarà doncs, les grans cadenes hoteleres i els preus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional especial que tindrà a la porta del seu hotel. El cap pretendrà també en definitiva que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món que ara mateix semblen gairebé clons. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara de verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, avançar de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
0: Ui, però és que ara estem molts sent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, sí, és que l'Enric té raó, és que l'Enric té raó. Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte, correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil, no és molt fàcil fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent, doncs, que per guanyar-se les garrofes, doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més
1: no
0: val que
1: acabaríem. I visc a l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
0: Sí, sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que ho coneixen.
0: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios, ja t'ho dic.
0: Ostres, sí, la gent sí, no s'espera. Sí. No. A les 10, a les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir.
1: Perfecte.
0: Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les terres de Ponent, que estan contents.
1: Us ho diré de forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé, molt bé. Fins ara, Enric, gràcies.
1: Fins ara.

0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que s'han agilitzat els tràmits, o almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen. Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu. Des de l'Escala ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per Vacances, i atenció amb el reportatge d'avui perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.

0: La primera connexió és per Girona FM. Said Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
1: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
2: Crec que tindrà de ben segons bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
1: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviant de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany. Això és a Lloret de Mar.
1: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al Cartipàs de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
1: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou Cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats 24 hores o locals de manicura.
0: Doncs així parlant de política acabem aquesta connexió amb Girona FM. Said Esbai, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Rubí, amb Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Actualitzem les dades sobre l'incendi del metro de Barcelona que us explicàvem ahir. TMB diu que el fum de l'incendi de dilluns entre les estacions del Clot i les Glòries va entrar al vagó del metro perquè el passatge va obrir les portes amb el tirador d'emergència.
3: Doncs sí, Núria, ho va explicar ahir el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
4: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
3: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
0: I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
3: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís, cap a 8:15 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
0: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
3: Doncs sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
0: I a res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha convertit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
3: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
3: Una abraçada, Núria.
0: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1 a 1. Quim Gasó, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Ai, ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
5: Bé, no, em sembla que... No era ben bé això.
0: No era ben bé això, perdona. Això és però... notícia de Tarragona.
5: Correcte,
0: perdona,
5: però
0: m'he colat,
5: si voleu...
0: Quim, tu mateix.
5: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total arreu de Catalunya de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió d'assequibilitat del mercat i en suma 53 de noves. Per contra, 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
6: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge, que els llogaters

0: si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre: Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla de Segur, Montferrer, Castellbó i Ribera d'Urgellet, que passen a pertànyer a aquesta zona de mercat residencial tens.
2: Alguna altra informació que ens vulguis donar de Terres de Ponent?
1: Doncs sí, en Cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ara ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IAI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
3: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un del llegat Areny també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest és, està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
1: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la paeria. Una de les zones del camp de futbol dels Magraners, amb capacitat per 100.000 persones, i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
2: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
1: Així estarem.
2: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
1: Adéu, vagi bé.
2: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Parlem del Pla Ter, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter.
4: Així és. Segons avançava nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
2: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
4: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
5: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Sense comptar en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que va bàsicament som los que sabem, los que vivim d'aquí, los que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
4: Recordem, esta plataforma de municipis en contra del Plater, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
2: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat. S'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
4: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela els pressupostos del Plater també ho és bastant. En este cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear, que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
4: Gràcies a vosaltres, a reveure.
2: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments, i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
2: Continuen, per altra banda,

0: canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
1: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per The Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Ana Torroja o Siloé.
0: O Jethro Tull, els mítics Jethro Tull.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
1: No, els deia perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí.
0: Però no sé com es, tota la vida els hem dit així, Jethro Tull, no sé com es deuen dir.
1: Així que perfecte.
0: I a Tarragona?
1: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
0: I només és dimecres.
1: I només és dimecres.
0: Molt bé, continuarem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Si m'heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
4: Bon dia, Albert.
3: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes. Aquí totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu, és a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
4: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la del silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no s'acaben de, que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra, no? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere, vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada, ja has d'enderrocar una planta, que aquí qui ho paga, això, no? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs fora d'ordenació, no? En aquest cas, llavors, bueno, s'ha d'anar en compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquesta projecte de llei, amplia els supòsits, no, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir amb normativa, encara que puguis tirar, vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
3: Volguem arriscar, clar.
4: No? I respecte a l'altre, a veure, nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució, i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no, què passa des de que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment la part tècnica és una part petita. Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de instància, vull dir...
3: El coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
4: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, eh? Mm-hmm. Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no? Aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del pla 50.000 del president Illa, uh-huh. Vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no? I aquí cal pues, unes mesures pues, més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
3: Uh-huh. Per tant, si algú en particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, uh-huh. o fer-se una piscina al pati o qualsevol, això, diríem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent al particular, o en aquest cas no?
4: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les uh-huh. llicències d'obra major, que són la típica obra nova, no? Els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que si jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos, ja el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per aquest tipus de llicències, ara per ara.
3: Per tant, està pensat, com deies, no? En el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant, no? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? De treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
4: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres, i la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir, uh-huh. i això, per exemple, el Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal pues, és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
3: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
4: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions, s'entreguen el dia 30 de setembre, amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAS, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei, es farà el reglament, i en aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
3: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure aquests petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent sinó el de sempre. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
4: Sí, per pla 50.000, per a projectes provinents del pla 50.000 serà obligatori. I llavors l'Ajuntament pot escollir acollir-se o no aquesta modalitat, i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost, que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAs, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAs ens movem dins aquest, i ens agradaria anar cap a aquest model.
3: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però a canvi, en lloc de 2 anys, potser tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple. Exacte. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha diversos graus i de fet des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etc. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al departament de llicències, no?
4: Vull dir que completament.
3: Això també és així, no? Per tant, aquesta ECAU pot ajudar en aquest sentit de aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no?, de dir, falten mans, doncs externalitzem-ho com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes, quan no tens mans pròpies externalitzes un servei.
4: Sí, el que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara la Generalitat no són d'aplicació immediata, perquè per exemple aquesta mateixa, doncs les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya, una ECAU s'ha de prendre la normativa de 947 municipis, no? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes com a entitat de dret públic doncs assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no?, ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normativa estatal, normativa catalana, o sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Per justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se, què aplicar, no? Llavors nosaltres amb això els volem ajudar homogenitzant. I un altre que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, que en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar els punts calents, no?, de llicències a ajudar, perquè està clar que
3: falten mans
4: allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no?, que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, o... i hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
3: clar, i llavors els expedients s'acumulen en una muntanya. Val, per tant, les previsibles, encara no ho heu acabat de decidir, no?, perquè estem fem l'entrevista just en el procés, no?, de pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa des del col·legi en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
4: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no?, o visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha rutes, o pots fer la teva pròpia ruta. Que jo, en aquest cas, és el que recomanaria. Pues, tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, no? I més aquests mesos que tenim la cana ja tres mesos a casa, no?
3: Exacte.
4: I ja no saps què fer més. Per, bueno, culturitzar-se amb arquitectura.
3: I també pot servir, ara que ho expliques, estàs passejant per qualsevol poble i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius, i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, diguem,
4: si està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. O sigui, és arquitectura que té un nivell de qualitat, doncs, certificat, no? per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si
3: té alguna cosa, no?
4: Si
3: o si va guanyar el premi.
4: Sí.
3: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per molta gent que ens estigui escoltant.
4: Pues moltes gràcies, Albert.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a això, a Barberà, no? I que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
5: El programa Vacances en Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregori Belmonte forma part de JALA, Solidaris amb el Poble Saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa. El programa Vacances en Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí i quins són els objectius fonamentals del programa Vacances en Pau?
6: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important i llavors el que facilitem és que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica. I per últim també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
5: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf en campament de refugiats.
6: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir als desert, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem més expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
5: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que per la seva durada, doncs, moltes vegades perd també l'atenció mediàtica. I aquesta dimensió de la conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural, no? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental i a font lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
6: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva, en les jaimes, en el camp de refugiades. També són musulmans, per tant això bueno, pues en el tema del menjar pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica el primer any quan arriben pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, pues també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre pues algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa. Intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no?, que generi aquesta relació, aquesta solidaritat. Evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies pues, és molt important per la vida diària.
5: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicàveu que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants però en venen menys que abans de la pandèmia, o que potser en altre moment s'havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
6: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no?, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin, i també hi ha un canvi generacional de famílies. Hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui pues, també pateixen precarietat laboral, canvis d'horaris constant en les feines. Moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també pues, s'ha d'afegir amb els avis, no? Encara que nosaltres pues, disposem de, bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu per això, no? Primer perquè relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional de famílies, de situacions diverses. Hem passat pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250, no?
5: Doncs esperem que també moments com aquesta entrevista, on se li dona visibilitat a la iniciativa, serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que com ho deien des de l'any 1989 permet que infants saharauis d'entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
6: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
0: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions en definitiva de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que pel que sembla als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
7: Molt bon dia, Núria.
0: Molt xula, molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
7: Sí, doncs,
0: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
7: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs, del qual parles, van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
8: Mira, el que volíem doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món, i nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials, i sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sol, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, i van voler provar, no?, amb rucs, a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si es mengen els rebrots, o si deixes la canya sencera, si se la mengen, i de quina manera. I el que hem fet, doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de Ribera, les espècies autòctones, es menjaven, i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil, doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
7: Ha estat útil?
8: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de Ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
7: Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
8: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però els cavalls és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte sobretot ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Volíem d'una manera intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era, i per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
7: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient: tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
8: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents, i la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar, i clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte, també derivàvem, doncs, a participar com a voluntari o voluntària, i bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí, doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu. Doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida, i clar, a més vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte, i ells encantats. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que mosseguin, com fan molts altres rucs, o et puguis emportar una cosa, i bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també, doncs, que bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom, tindre aquests veïns.
7: I per últim, molt breument, com queda ara el projecte? És a dir, quin és el següent pas?
8: El següent pas és, volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, i el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica, en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa, i va tindre molt bona acollida, no? Molta gent que es va interessar també, I aquí volem fer, doncs, volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB, i bueno, això, buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
0: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Javier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
8: Moltes gràcies.
0: I a Laia Vall, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos a aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
7: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
0: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssima.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
7: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
8: Uau, quina furgoneta!
9: L'he llogat a Iberfurgo.
8: Està com nova, ni sembla de lloguer.
6: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Notícies en xarxa.
13: Bon dia, són les 10. Parla Maria Larrà. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abradi i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i els 163 des que es recullen, volíem dir, dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys, volíem dir, d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al setè dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva, diverses especialitats amb manca de professorat, i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten a hores d'ara la circulació. A la 2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat en sentit nord, i també a l'AP7 al Papiol en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu, i finalment a la C25 a Santa Maria d'Oló la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, volíem dir, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
12: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri. Anar a un lloc o un altre pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga, som-hi.
1: Que la camper hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, Que hem de descobrir.
1: Molta cosa. Si vols, comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no estan en lloc, sinó la gent amb qui estàs en aquell moment i amb qui ho comparteixes. De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble, i de fet infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava, perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem dit perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada.
0: Però sí. La Font dels?
1: Dels Oms. La gent s'hi va banyar a l'estiu, la gent del poble aquí, és un petit parc per on passa el torrent, no, és una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajolí d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir d'alguna manera, i sí, és una zona molt ombrívola.
0: És com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé. La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Quines contentes per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Veuràs,
0: amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què
1: li
0: passa?
1: Ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes i que no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: L'esperem a Tarragona.
3: I tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Potser sí, que són més
3: infravalorades. Que et fas mal als peus, que tot són pedres. Jo crec que aquestes no es valoren prou, aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria, que ja veieu que us prefereix a vosaltres a les platges
0: Costa
1: de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria. M'he equivocat d'àudio. Era la Maria, en aquest cas, ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar,
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa. El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
0: Ah, no.
4: I només tinc 70. Només 70.
1: 70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, amunt i avall tot el dia, Jo de gran vull ser com ella.
0: Dos anys dos anys són importants.
1: Sí,
0: fas bé de dir-ho, Pilar, és veritat. Sí. Molt bé.
1: Ja ho veus, tothom coincideix amb això, una mica, que no cal anar tan lluny. De fet, jo soc un fervent defensor d'això, que en el propi poble, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, mare de Déu, sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar a programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Doncs mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Berà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'ha ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees aquest reportatge de Roda de Berà.

0: milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts que, no obstant això, tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi, Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: Ja no com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
1: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases amb molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix un el port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable. És un poble petit, no? Llavors, pues, tothom es saluda, tothom et vol ajudar. Les vistes són impressionants. Té unes, clar, no deixa de ser Astúries, va ser increïble. Vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records, perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir, i com està tot, totes les cases, no?, pintades, molt colorides. Vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, bueno, amb un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i a més superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn aquests raconets. Hi ha unes coves de Valporquero, hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut. Tyle było dni do
0: utraty sił. I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: A mi Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada, em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz despuntat, tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
0: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
3: També em va encantar, no està gens massificada de moment. És que de les Cotswolds, te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, enriuets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6 pobles més destacats d'aquella zona i nosaltres vam fer tota la ruta en cotxe i és com una relaxació bestial.
0: I una destinació sorprenent del Marroc és Ifrane, una de les més inesperades, com diu la Sílvia.
2: Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen. La zona era la zona d'Ifrane, no és massa gran, que és, li diuen la Suïssa marroquí, perquè sorprèn tant, és verda, amb un aire fresc, i no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig de del país, i clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, l'Atlas, sorprèn molt.
0: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
5: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos, és un conjunt de temples grec i la veritat és que no m'ho esperava i a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta, els veus des de la carretera, vull dir que és impressionant i a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
0: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
6: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga, comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
0: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc, són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
7: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions també documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible, tal com pintes es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Ens presentes, Núria, el Fermí. Escolta,
8: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori i de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som al seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapissos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura, fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar

0: el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, dissenyador gràfic, publicitari.
1: Tot,
0: té una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
2: Hola, bon dia. Res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins aquí.
0: Escolta una cosa, Fermí, això que deia la Núria ara, aquarel·la és sinònim d'estiu, amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
2: Bé, sí, però jo he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut, jo recordo un gran aquarel·lista de Reus que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser. Ara, en el meu cas, de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla, i clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua, és aigua difuminada, i es presta doncs a fer cels i a fer mar, sobretot és aigua.
0: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
1: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt, és que és una, és, jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí,
2: és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i en la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posem-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res, per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, però simplement és una tècnica més.
0: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
2: Pues sí, ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les, potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa han de tindre entre 400 i 500, llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les algú altre les té penjades per ahí. I això a mi em omple de satisfacció.
0: Escolta una cosa, què té l'aigua que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
2: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. L'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc que has pintat, damunt li pintes vermell i ja poso retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
0: És això que deia la Núria ara al principi, sí. No? Que el primer traç que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
2: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
0: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarel·la?
2: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, jo vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo, i una colla de barques estaven lligades al Norai, de ferro, tot, quedava tot molt guapo, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat la corrent. O sigui, el Norai estaven al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarel·la cap a casa, vaig girar els Norais, els vaig pintar, i ningú sap que els Norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
1: Mira, o sigui, Eduard...
0: Sí, digues.
1: Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, no? Parlàvem de les tortugues, no sé si d'ahir o un dia anterior.
0: Abans d'ahir, el Callà, la desembocadura no, era el Callà, però sí,
1: bé, però
0: el riu Gaià.
1: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, eh? El Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarel·la preciosa d'aquell, sí, no?
2: Sí, jo vaig fer una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants, aquells bosquets, tota la vegetació, totes les fulles, o sigui, tot dedicat exclusivament

0: el Gaià i el seu entorn.
1: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla, i això serà al Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada. Em penso que pot ser que hagi vist els quadres aquí. Sí. Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
0: Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de l'exposició, sí. Està tot a punt.
1: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
0: Sí, quan vaig començar a pintar, les aquarel·les eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. I algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarel·la, amb tècnica de pintura guaix, amb guaix es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarel·la. Però algunes vegades la desdifuminació és tipus com l'aquarel·la. I llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent, perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona de les festes, això ja fa anys, els vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits dintre de les festes de Santa Tecla, i llavors al cap d'uns anys doncs em vaig decidir, va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a, per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos
1: sí.
0: I tal, i vaig pensar, per què no la torno a repetir, al fi al cap, a mi la il·lustració m'agrada fer il·lustració, no? Que al fi al cap també era la meva antiga professió, i per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any és al revés, tot serà de Tarragona, i amb un raconet l'habitació aquella interna que hi ha, doncs serà dedicada a Altafulla, o sigui, me n'en recordo.
1: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
0: Sí, hi ha molta gent que els anima, i perquè en teoria l'aquarel·la sembla que sigui fàcil, i ja t'ho dic, de fàcil no en té res, per el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El que passa que professionalment sí, ja saps els secrets, i ja saps que si per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color, i llavors arriba un moment que sí que és fàcil.
1: Home, ho acostumem a associar, no? La pintura de la canalla als nens,
0: sí.
1: però no és així, i avui ho estem explicant en primera persona.
0: De totes maneres, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys. Abans els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven amb un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarel·la, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això, però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita doncs saber-ne, i el que la domina doncs no hi ha cap secret.
1: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
0: Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no s'equivoqui massa, amb el sentit de que l'aquarel·la amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarel·la, aquesta, la difuminada d'aigües, de colors, que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, diguem, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueixo jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
1: I tant.
0: I mentre que l'aquarel·la és una cosa més improvisada, i aquells en diuen, els entesos, que són els autèntics aquarel·listes, que jo m'aparto de l'aquarel·la, però jo continuo dient que jo pinto aquarel·la, el que passa que és el meu estil.
1: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros, el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició. I què et van dir? Què et van dir? Explica-ho tu.
0: Em van dir, diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que le pinta encima y queda tan bien que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan pero es tan bueno que no se nota.
2: I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
0: No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el Tafullet, anècdotes d'aquestes, de tot tipus em podria explicar, podria escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
2: Doncs t'emplacem a fer-ho, hem d'acabar l'entrevista, Eduard. Se'ns acaba el temps i
1: mira, deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
0: Sí, li prepararé un pas per tu, i si em dona temps la pujo, i si no, pues, es quedarà aquí.
1: Però la tens ja?
0: Sí.
1: Doncs mira, farem una fotografia. De fet, li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarel·la perquè vegeu tots el realista que és.
0: Ja que aquesta aquarel·la és de l'any passat. El que passa que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
1: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
0: Sí, no diré quines coses, però crec que el quadre ara ha millorat bastant.
1: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
0: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
1: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
0: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
2: Eduard Virgili.
1: Ja ho veus, Núria, aquarel·les, aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
2: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
1: Fantàstic.
2: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
1: A tu.
2: Fins ara.
3: Obert per vacances.
2: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala, ens ho explica l'Ona Vilà.
4: Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer Alfolí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors, i durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat l'Alfolí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
5: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat l'Alfolí de la Sal, que era doncs el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podien anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels Alfacs, del delta de l'Ebre, i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els llevos de sardinals i el portaven doncs, aquesta sal a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
4: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i, tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
5: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alforí de l'Escala, més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot a Ripollès i Cerdanya. Uh-huh. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
4: L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
5: Sabem que les tres sales que estaven així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem, i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on tota la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era ja per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
4: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge. Hi vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
5: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien amb vaixells que els carregaven, anaven a vendre doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això doncs, també es necessitava doncs, una duana. El fet d'haver-hi doncs, aquestes dues institucions va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala, i de mica en mica al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala doncs en molts pocs anys es multipliqués per mil. Va venir molta i molta gent a viure aquí. I després per això també es va demanar doncs, que la capitalitat del terme municipal no es passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
4: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
5: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems i hi havia doncs, un barriler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais, i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat, i com que no s'hi feia res es va anar degradant, i als 70 doncs amenaçava ruïna.
4: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala, que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
5: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments de principis dels 70 hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment doncs, la gent doncs, mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
4: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
5: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va recollint firmes i va anar doncs, demanant que es protegissin aquests edificis. I sí, a partir del 78 es van protegir, i després amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats els dos edificis, tant l'Alfolí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
4: Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
5: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia, tenia un destí incert, va fer que des de l'Ajuntament i des de l'Arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal, i això va permetre doncs, que amb aquesta pressió finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural, i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
4: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
5: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la platja, i en el primer pis doncs aquest sostre de fusta que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs aquest administrador de la sal. Aquesta rehabilitació que es va fer va permetre doncs amb el muntatge de l'exposició al primer pis de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu europeu de l'any el 2020.
4: Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sal es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'Escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta, i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
5: A la primera planta hi ha una exposició que es diu L'Escala i la Mar d'Empúries, i es fa un repàs doncs, a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar doncs, aquí a l'Escala. S'inicia doncs, des de l'època del Neolític i acaba doncs, ara doncs, en el segle XX. I aquí a la part central doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'Escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals, i que després doncs se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal més amb tota la pesca que portaven doncs, aquests sardinals, el que fa és que sobresurti sobretot aquesta indústria de la saló que ha fet que l'Escala sigui coneguda doncs, arreu.
4: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'Escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
2: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'Escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'Escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant, vinga, i ara anem als fogons. Des del Canar Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
6: La Rosa Samper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Mos situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació en los reis de l'època, Alfons XIII i la Victòria Eugènia, i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
7: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després los reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que de una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si por favor, mentre encontraven a alguien, li podrien deixar la xica esta que tiene del pueblo, que total que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, i el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
6: La reina, la Victoria Eugenia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de palau hi havia unes 200 persones treballant.
7: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina... ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, vale? I un dels plats que li encantava al Fons XIII era, jo ho diré en castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia, estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era ell dia que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes, vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli, el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors, en un cas a part, posava la iaia el vi i llavors lo reduïa una mica per l'alcohol, vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, vale? Lligava una mica. Llavors quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, i tirava una miqueta de caldo. I llavors, en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
6: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als reis i va estar molt a gust. I una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
7: La infanta Isabel sempre li diia a la iaia: Agustina, la corte és com un corset que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
6: L'Agustina, abans i després de cuinar per als reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de las Atalayuelas, a qui de tant en tant també es preparava plats típics del poble.
7: Perquè com que el marquès pervenia d'aquí del canal, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era el clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix, com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita amb el pebre roget del poble que es feia abans i tal, i li encantava, i això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita o es podia fer també en bacallà.
6: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
2: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que als fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès d'Atalayuelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, converses de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: A veure, ho he llegit bé això? Gregotecno?
8: Jo crec que sí.
2: Grego, no, digue'm.
8: Sí, Gregotecno. Ho estaves dient bé.
2: Què és el Gregotecno? Explica'ns.
8: Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes, i avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya en la seva terrassa, tancant l'edició de les nits d'estiu. Que és un cicle que connecta la història amb música contemporània, amb artistes que hi han passat per la terrassa com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregotecno per veure què és, que és una mica curiós, no? Sí.

0: És tal qual ho hem dit, eh? Can Gregorià i base tecnològica. És tal qual m'ho imaginava, molt bé. Però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
1: Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
0: I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
1: A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la platja i avui la platja de la Fregata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el tràiler.
2: Excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos. Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo.
1: Doncs bé, abans de la projecció també es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Platgerbat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui, dimecres 29 de juliol, a la platja de la Fregata, com bé comentàvem, i començarà amb Pica, Espongui i el Sol, entre 2:15 i les 10 del vespre.
0: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, diu, d'entre 2:15 i les 10, però quan Espongui el Sol, perquè clar, si s'ha de projectar, no? que estem en condicions lumíniques.
1: Ens hi hem de veure.
0: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn útil com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
0: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
0: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
0: I vinga, venen tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
0: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde, no sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
0: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred ens diu, la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes tu, aquest poble.
0: Conesa, no ben bé, però la conca de Barberà té rotllo, sí.
3: Sí.
0: Val la pena.
3: I de fet també ens recomanen doncs, a visitar tot el que seria, molta gent es queda en el Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i sí. En canvi el Pallars Jussà té uns tresors increïbles, això ens ho diu l'Antoni, també de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
0: Molt bé. Ara ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per
3: Exacte.
0: Llocs que no ens ho pensàvem mai, a veure si ens ho passem bé. Demà, canviem
3: dia.
0: Els viatges.
3: Tema del dia.
0: Tema del
3: sí.
0: dia.
3: Canviem els viatges, és que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues, i mira, és que aquest any amb 3 setmanetes que portem ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues,
0: Mira,
3: tema general de l'amistat.
0: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud als vostres amics o amigues, per dir-los a través
3: sí.
0: de l'antena de l'Obert per vacances com us els estimeu.
3: Clar, oi que tant que sí, em sembla fabulós.
0: Serà molt entranyable demà, ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades,
3: sí,
0: no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
0: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Pont i Pissador.
0: Pont i Pissador, veritat?
3: Sí, evidentment.
0: És una bogeria de grup,
3: Una bogeria de grup, de fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure un directe és tan bèstia,
0: sí?
3: tan espectacular...
0: És això és etiqueta rockabilly directament? O com ho definiríem?
3: Toquen de tot, sobretot sí. toquen música tradicional i tenen una norma que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials diferents, i a nivell de cant tenen una qualitat brutal, perquè de fet inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant, és increïble. De fet tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup, que ens ofereixen perquè puguem intentar imitar lleugerament el que són.
0: Quin munt de recomanacions avui, Enric. Anem a pair-ho tot, vinga.
3: Tant que sí.
0: Fins demà, amics de Cardedeu, una abraçada.
3: A reveure.
0: Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9, perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions, i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat, i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà no ens adonarem, que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'esperem!
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar avui.
2: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir. Mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: L'ajornament de la reunió per debatre el finançament autonòmic ha estat a petició del PP, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir poc després, mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I els Mossos també han denunciat penalment un jove de 19 anys per un presumpte delicte d'amenaces després d'enviar missatges intimidatoris a l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, a través d'una xarxa social. Les amenaces estaven relacionades amb els canvis en la normativa del mercat setmanal municipal i la investigació continua oberta per identificar possibles altres implicats. I pel que fa a la mobilitat, una variant a C32 a Cornellà de Llobregat en sentit nord deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, també a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i la via està restringida als vehicles de més de 7,5 tones entre Berga i Capolat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar la mitja hora a l'R11 a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
4: No sé a dónde voy, no es real.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, i arrenquem amb aquest matí de Ràdio Fórmula agafant el relleu, acompanyant-te fins al punt de la una, com cada matí, un servidor, Miquel Costa, en aquest matí de molta calor, eh? Avui s'esperen màximes de 35 graus i es nota l'ambient, que de vegades és més asfixiant anar pel carrer. Arrenquem aquest matí de música amb el mític The Winner Takes It All d'Ava.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

I això era el Flashy Ice Cream amb Sempre Joves, i ara em permetreu que faci una petita dedicatòria, perquè precisament qui es manté sempre joves és el meu pare, que avui fa anys, i que ho celebrem des d'aquí, que li desitgem que passi un gran dia, i ho fem amb aquesta proposta, que és La Isla Bonita de Madonna.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Amanecí en la playa. Vinga, va, i passen 5 minuts d'aquest punt d'un quart de 12 i seguim entre la playa, ella i jo, de Vic Llamo

0: catalana, con los figaflaua, tu saps, aquí la Mushki.
1: Això era Diable de Mushka i els Figaflaues, i anem a recordar una del 2017 d'Ed Sheeran, un dels seus grans èxits de la seva carrera, Shape of You.

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
0: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: Aquest és el primer fragment, les primeres notes de la cançó No Cal, elaborada per la veu Lila de Vilafant, i avui volíem parlar una miqueta de tot aquest procés creatiu i volíem parlar amb les joves que formen part d'aquesta veu Lila. M'acompanyen l'Ella, l'Anna, la Marta i l'Anna Mer. Benvingudes a totes quatre.
1: Hola.
2: Hola. Hola.
0: Doncs expliquem una mica, una cançó molt xula, per cert, enhorabona. De què ens parla aquesta cançó? Expliqueu una miqueta, grans trets, va, que ara estàvem fent el repàs abans d'entrar doncs en matèria, abans de gravar, i estàvem parlant una mica dels temes. De què ens parla? Qui vol començar?
3: Que parla de que tots tenim com dret a fer el que vulguem i que també tenim dret a elegir si volem fer alguna cosa o si no.
0: Clar, és necessari, no, que hi hagi aquest tipus de cançons, encara ens falta, no podem fer el que vulguem, sobretot les noies. Com ho veieu vosaltres? Ara la Marta no sap què respondre, però és necessari, no, això, aquest crit, aquest no cal. Sí. I vau participar en el grafiti, perquè aquesta cançó va acompanyada d'un grafiti. Què tal l'experiència de pintar amb esprai?
3: Molt guai, mai ho havíem fet, almenys.
4: No, la veritat, és com molt diferent, perquè venir de pintar amb pintures, amb llapisos, és com amb l'esprai, és molt diferent.
0: I clar, hi havia un professional que us va fer una mica...
3: Sí, ens va ensenyar.
0: Us va ensenyar.
3: Sí.
0: I expliqueu una mica aquest mural, què hi havia exactament? Per qui no l'hagin vist, el Parc de les Lletres de Vilafant, a Fita Pineda, expliqueu una mica de descripció de com és aquest mural, va. Qui m'ho vol explicar? Elna, va.
5: Bé, doncs hi ha una noia de perfil i també hi ha amb unes lletres que posa no cal, i sigues tu mateixa i planta cara.
0: Clar, una mica podré el resum de la cançó,
5: sí.
0: Plantar cara, i ens parla d'aquests estereotips, de la pressió estètica. Ara l'Anna m'explicava que la veu Lila, doncs, teniu un espai a l'institut, que vosaltres ja heu anat en alguna sessió, que sobretot parlava de la pressió estètica. Què és això de la pressió estètica? Qui m'ho explica?
3: Bueno, doncs, ens van ensenyar les pancartes que deia Operació Bikini, i era que, per exemple, diuen que tu, bueno, normalment diuen que tu a l'estiu has d'estar bé, has d'estar preparada perquè ve estiu i has d'ensenyar el teu cos, però que això és més pressió estètica, perquè has d'estar guapa, has d'estar bé, i no és això. O sigui, tu quan arriba l'estiu has de tenir un banyador, un biquini, i et poses a l'aigua i res, disfrutar amb els teus amics i amb la teva família.
0: Clar, a més és que a l'estiu potser és quan més ensenyem el nostre cos, no? I el fet, no sé si us ha passat a vosaltres o no, ara aquí pregunto, o algú del vostre entorn li ha pogut passar, de que tingui vergonya, però no perquè tingui un cos molt diferent, sinó perquè aquesta pressió li ha calat i potser està molt prima, però no vol ensenyar el seu cos perquè li han bombardejat amb aquests missatges, no?
3: Sí, bueno.
0: Sí.
3: A mi mai m'ha passat, però...
0: Per al vostre entorn, no, potser?
3: Sí.
0: Clar, estimar-se a un mateix costa una mica, no?
3: Sí.
0: Perquè, clar, potser ens no ens ajuden a que ens estimem a nosaltres mateixos. No és el missatge que ens envien.
3: No, però... no.
0: I aquesta cançó també ens parla de l'Instagram. Miro-te l'Anna Mer. Què ens diu de l'Instagram? Vosaltres sou usuàries d'Instagram? Sí? Teniu Instagram?
3: No.
0: No? Bé. Jo en tinc, però...
3: Sí.
0: Tenia, no sé quina edat vaig començar. Clar, també és important parlar de l'Instagram, no, Anna?
6: Sí, bueno, per sort ara hem començat a posar una mica els límits, no? L'accés a les xarxes socials, i després de parlar-ho amb les famílies, amb l'institut, amb els tutors, tutores, doncs hi ha com més consciència, no, de bueno, tot el mal que poden arribar a fer les xarxes socials, no només amb comentaris que poden rebre qui penja fotos, sinó tota la pressió estètica que també estan rebent, no, de veure imatges de persones que segurament són irreals, o persones que es passen moltíssimes hores davant del mirall maquillant-se, posant-se filtres, no, i arreglant-se, fent-se les fotos des de determinat angle per mostrar-se, no, com més desitjables, no? Llavors, sí. Tot això, la gent que consumim les xarxes socials, estem veient bueno, una imatge que no és real. no? I aquella operació biquini que parlàvem realment és això, no? Ens estan venguent que, bueno, que el teu cos ha de ser de determinada manera.
0: Clar, i per això és tan necessari que hi hagi una cançó o un grup com el vostre, no? que reflexioni sobre això, no? Fer una mica la contra d'aquestes xarxes que tenen tant de poder, no? Però no creieu que és una lluita que costa molt?
3: Sí. Però encara a vegades hi ha influències que cada cop ja estan més d'acord amb això que pensem, perquè a la meva mare hi surt que a vegades diuen el teu cos, o sigui, que realment no és així el que es mostra a les xarxes socials. A mi em surt una a vegades que fa una pose i se li veu molt guapa, però diu, però canvia de pose i realment és un cos normal, o sigui, que t'ensenya realment, mostra que...
0: Ostres, m'agrada que em parleu d'altres influencers, perquè, sí. Ostres, a mi no m'arriben, o com a adulta, doncs, la imatge que tinc és que tot és negatiu, que tothom, a més ara amb la IA, doncs tot sí. És molt retocat, sí. Però hi ha esperança? Sí. Aquesta és la meva pregunta, hi ha esperança? Sí, miro-te l'Anna.
6: Aquí tens la mostra de tres noies superpotents, que són l'esperança,
0: sí.
6: Són part de l'esperança, no? Que, bueno, que jo crec que això, que treballant el sentit crític de les persones adolescents, podem arribar a elaborar aquest discurs que trenca una mica amb el missatge que s'està rebent des de les xarxes socials, des de la tele, des de les pel·lícules, des de determinats llocs, no? Que, bueno, que s'ha de trencar amb tot això i que el no cal és com un crit a la llibertat d'expressió.
0: Mira, m'ho has tret de la boca, perquè dic, potser aquest no cal, aquesta cançó, el que vol és que tots puguem ser lliures, no?
3: Sí.
0: Que ens parlen molt de llibertat, i ara potser em poso una mica filosòfica, no? Però no us heu arribat a plantejar que la llibertat no existeix? Ens en parlen molt de llibertat, però arriba un moment que te'n dones compte, sobretot si et dona, que no en som de lliure. Els homes tampoc ho són, però... fa que sí amb el cap, eh? Ara m'he posat molt profunda jo. Però a més m'agrada aquesta cançó perquè també parla dels nois, no?
3: Sí.
0: Clar, que això també és important, no? Creieu que els nois també estan canviant o també són més sensibles en aquest punt o no? Com ho veieu? Els vostres companys com ho viuen? fan dubtar amb el cap.
3: És depèn, perquè hi ha alguns que és el que diu la cançó, que si tu mostres els teus sentiments, com ets un home, doncs ets diferent, ets més fluix, ets més... I no, perquè tenir sentiments és el més normal. Però clar, aquí...
0: No està ben vist, no?
3: No, aquí també ells tenen pressió social. Nosaltres poder tenir més en el nostre cos i ells poder en els sentiments, però clar...
0: Digues, Marta.
4: Tenen por de que els altres s'arriguin d'ells i prefereixen doncs amagar-se els sentiments i doncs deixar de fer com els nois suposadament que són ara, amagant els sentiments i fent-se com que són els millors.
0: Clar, sí. I això no ser lliure, no, tampoc,
6: no,
0: perquè
6: no cal.
0: No cal que t'hagis d'amagar, no? d'alguna manera. Creieu que aconseguirem el que diu la cançó, que no calgui doncs això, amagar-se, vestir-se d'una determinada manera encara que no t'agradi o fer un règim encara que tu no et vingui de gust fer-lo perquè has d'estar de determinada manera. Creieu que no caldrà?
5: Bueno.
0: Encara fa, ho veuen una mica negre. Està difícil,
5: sí.
0: No?
5: Sí.
0: Cal seguir treballant. Entenc que, clar, ara l'Anna em comentava que vosaltres vau entrar més cap al final, a la Veu Lila,
5: sí.
0: I ara el curs que ve, no sé quin curs feu,
5: segon.
0: Que no, segon d'ESO. Doncs, clar, no sé si el curs que ve continuareu o no, o com funciona això.
3: Si ens ho proposen.
0: Si us ho proposen.
3: Sí, perquè és que la nostra tutora... Quan eren en resta de tutoria no ens ho van dir, ens vam entrar per enlloc.
4: Nosaltres tampoc ens ho van dir i jo no ho sabia i no vaig poder anar a cap sessió.
0: Clar, llavors vosaltres voleu seguir, no?, amb aquest, això que dèiem, no? No sabem si ho aconseguirem o no, però hi hem de ser-hi, que si no hi som, no, segur que no aconseguirem res, no? I és important, Anna, que hi vagin també els nois a la Veu Lila, o no?
6: Evidentment, estan super convidats a formar-ne part. De fet, la veu masculina que surt a la cançó està dient això, no? De que ells també reben aquesta pressió del patriarcat, no? Que els impedeix ser com són. i que, bueno, que han de demostrar que no tenen sentiments, que tenen l'obligació de ser valents, etc, etc. Per tant, també és un espai de seguretat pels nois que vulguin formar part d'aquesta lluita per la igualtat de drets.
0: Clar, perquè al cap i a la fi també s'ha estigmatitzat molt el feminisme, no? Que són les feminazis, no sé què, que només volen tot per elles, i això no és així, no va d'això.
6: No, s'ha de trencar amb aquest discurs que també ha sortit a les xarxes un altre cop. S'ha de trencar amb això perquè ha sigut com, bueno, ha provocat que anessin passes enrere amb tot el que fa la igualtat i s'han posat de moda conceptes com la dona tradicional, que
0: l'estrat wife, eh? Wives. Que a més és aquestes, abans que parlàvem d'Instagram, això s'ha, bueno, s'ha escampat per a través de les xarxes socials, no?
6: Evidentment. Bueno, d'això es tracta la Veu-li-la, no? De tenir aquest espai un cop cada 15 dies, em sembla, que no, que ens trobàvem, bueno, per parlar, per reflexionar, per tenir un espai on poder ser nosaltres mateixes i sense que hi hagi un judici darrere del que puguem dir, de poder anar-nos treballant i anar aprenent entre totes del que necessitem com a societat per tirar endavant.
0: I una mica, Anna, el fet de trobar-vos, què feu? Elles proposen temes que els hi preocupen, des de joventut, doncs, proposeu temes o experts, com funciona?
6: Bueno, una mica sobre la marxa, no hi ha res definit, perquè el que volem és treballar des de les necessitats de les noies, en aquest cas, que l'últim curs bàsicament han sigut noies les que han vingut. Però sí, normalment és una feina a tres bandes, és molt horitzontal. Hi ha les alumnes, una professora de referència, i o en Lluc, que és el dinamitzador juvenil, o jo, que estem acompanyant des de l'Ajuntament. Llavors, unint aquestes tres bandes surten els projectes, i aquest any es va decidir, doncs,
0: de fer la cançó.
6: Aquesta cançó, que perquè vegi la llum, vam veure necessari fer un videoclip, que ha sigut la gravació d'aquest grafiti.
0: Que sortirà, doncs, a xarxes de l'Ajuntament també. I ara, quan acabem aquesta entrevista, doncs deixarem la cançó, ja que aquests matins d'estiu, no?, que fem entrevistes, doncs també van molt acompanyades de música i de cançons. Doncs, mira, farem una cosa, els hi faré presentar amb elles, com si fossin elles locutores de ràdio. Què us sembla?
3: Bueno.
0: Si us poso aquest repte, sí?
3: Doncs,
0: va, si us sembla, per acabar, moltes gràcies a totes quatre, a les dos Anes, la Marta i també l'Elna, per acompanyar-nos, i presenteu-me la cançó perquè els oients l'escoltin, com vulgueu. No sé, dieu, doncs, estem a Ràdio Vilafant, escolteu aquesta cançó, sí? Com si fóssiu una locutora. És difícil, això?
3: Sí.
0: Us ajudo? Va,
3: sí, sí,
0: va,
3: sí,
0: jo us ajudo. Doncs estem en directe aquí a Ràdio Vilafant, en aquest matí d'entrevista, i avui les noies de la Veu-li-la ens porten una cançó. Com es titula?
5: No cal.
0: I aquesta cançó cal escoltar-la perquè precisament no cal, no?
5: Sí.
0: Doncs va, escoltem No cal.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
4: Vinga, va, i seguim en directe i ho fem amb aquesta proposta de Quevedo que es diu Colúmbia.
5: Volvió a estudiar en Colúmbia, la isla sin nada que hacer.

0: Quevedo, Colombia, aquesta cançó que va patar entre el 2023 i el 2024, i precisament per aquelles dates també es va estrenar aquesta que anem a sentir ara, aquesta proposta de Jay Cortez, es diu Holanda.
1: Ah, no, pásale yo. Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Vinga, va, i amb aquesta arribarem al punt de les 12, aquesta col·laboració entre germanes, entre la Muixca i la Batllal, que es diu Sexe Sexy.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026 amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta de l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació també de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar més víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana, han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. Ho explica Lluís Moreno, que és sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal.
2: Aquest correu electrònic i aquest codi QR. I crec que és molt important també que se sàpiga que la informació que rebi per aquest correu estarà gestionada directament per investigadors especialitzats. O sigui, el filtre serà directe per persones que coneixen la matèria, que poden detectar fàcilment si és una situació de tràfic d'éssers humans, si és una situació d'explotació, i així ens garanteix una actuació policial molt més ràpida i molt més àgil.
1: Les investigacions han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per tal de dificultar la detecció policial. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu sentit condol i escalf també a l'entorn de la víctima per violència masclista i també als veïns i veïnes de la localitat. A banda, en aquest cas són 4 els feminicidis d'enguany, corresponents a 4 dones assassinades per violència masclista. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal en previsió que dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa en nombrosos municipis mentre mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, també el Procicat està en alerta per previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar els 40 o fins i tot els 41 graus a Ponent i al Prepirineu. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro de Barcelona situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent ja s'hagin pogut tornar als seus habitatges els residents del 60% dels pisos evacuats. I pel que fa a la cultura, el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat ja el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Seguim en directe quan passen 3 minuts de les 12 i segueix aquí acompanyant tot servidor Miquel Costa fins al punt de la 1 i ho fem amb Buhos i aquesta que es diu Volcans.

Aquesta proposta tan mítica com és el Volcans de Buhos, i anem amb una molt més recent, de l'abril del 2024, que és Quatre Quissos, de Figaflà.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: I seguim amb aquesta que ho va patar Eurovisió el 2025, ho va patar entre a nivell social, però després ho va patar a la pròpia Eurovisió amb un gran resultat, aquest Espresso Macchiato de Tommy Cash.

Comicash i el seu Espresso Macchiato, i passem directament amb J Balvin, que ens va sorprendre a tots amb aquesta Bizarrap Music. Va ser la número 62, juntament amb Bizarrap, com diem, ens presentaven

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I anem amb aquesta col·laboració entre Lit Killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rasher King, FMK, un bon grapat d'artistes que es van juntar per portar-nos aquesta cançó que es diu Los del Espacio.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Cuando el tiempo pasa y nos hacemos bien.
4: I seguim amb Juanes, amb Nada valgo sin tu amor. L'altre dia s'ho va passar bé cantant la velada de l'any.

Bones, que ens portava aquest clàssic, un dels majors clàssics de la seva carrera. I anem amb Juan Magán i Don Omar amb el mític Ella no sigue modas.

0: Fanato.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.
4: Passen 4 minuts del punt de 2:15 i anem amb Randy i Eloy i el seu Fuera del Planeta.
5: Ay, ella no es...

0: Això eren Randy i Eloy, i passem de Randy i Eloy 4 anys més endavant. Añejo el Broco, el 2013, va treure aquesta cançó, un dels seus majors èxits en solitari. Mira que va fer també moltes col·laboracions, però almenys en solitari. I si la ves, ho va patar sens dubte. Añejo.
1: Pregúntale y te va a decir que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: I anem amb aquesta dels Maroon 5, el Girls Like You.

Això era Maroon 5 juntament amb Cardi B, el Girls Like You, i passem amb probablement el major èxit de la carrera de Queen, i són paraules majors, el Bohemian Rhapsody.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
0: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
0: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Nueva York!
3: Vinga, va, anem amb aquesta que li encanta al nostre company Ivan Yerpes i que li dedico des d'aquí, al Nueva York, de Bad Bunny.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: La vida m'empezó a cambiar. I amb aquesta que marxarem fins al punt de la una i m'acomiado des d'aquí, un servidor Miquel Costa, un plaer haver-te acompanyat fins aquí. Shakira, m'enamoré.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalfa l'entorn de la dona assassinada per violència masclista i també els veïns i veïnes de la localitat.
2: M'agradaria començar, sens dubte, amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista, amb el compromís i reiterar el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la lluita per erradicar de manera definitiva aquesta greu vulneració de drets humans.
1: En aquest cas, són quatre els feminicidis d'enguany, corresponents a quatre dones assassinades per violència masclista. Des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 162 feminicidis a Catalunya, dels quals 152 són dones i 10 corresponen a infants i adolescents. I els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026, amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta en l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. I Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant un nou episodi de calor que incrementa també el risc d'incendi forestal. De fet, des d'avui i fins divendres, 43 municipis estan en perill extrem del Pla Alfa i 218 en perill molt alt. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent i al Prepirineu. I en aquest sentit, Barcelona habilitarà a partir de l'1 d'agost un espai de dia climatitzat perquè les persones sense llar puguin protegir-se d'aquestes altes temperatures. També ho farà Lleida, que ampliaran també el dispositiu d'acollida per a temporers, volíem dir sense sostre, amb 160 noves places al pavelló 4 de Fira de Lleida, davant també l'allau de persones que s'han desplaçat aquest estiu a la ciutat. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent s'incorporin el 60% dels pisos evacuats.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui, dimecres 29 de juliol del 2026.
2: Aquestes són les notícies més destacades. Bàsquet a la Jonquera i el Port de la Selva s'incorporaran a les zones de mercat residencial tensat.
1: Mor una de les ferides greus de l'accident frontal de Viladamat i les víctimes mortals ja són dues.
2: Figueres, la Generalitat i l'Estat reforcen el finançament de l'acústica amb 90.000 euros més.
1: Vilabertran treballa per recuperar el futbol al municipi i reactivar el camp d'esports. I el temps amb Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha proposat incorporar Bàscara, la Jonquera i el Port de la Selva a la llista de municipis considerats zones de mercat residencial tensat, fet que permetrà aplicar les limitacions als preus del lloguer previstes per la normativa. En canvi, Figueres és un dels municipis que surt de la llista després de deixar de complir els criteris que defineixen un mercat residencial tens. La proposta inclou 53 nous municipis d'arreu de Catalunya i abans d'entrar en vigor haurà de superar el període d'al·legacions i rebre l'aprovació definitiva de la Generalitat i del Ministeri d'Habitatge.
2: A mort de l'Hospital Josep Trueta de Girona, una de les persones que havia resultat ferida greu en un xoc frontal de dilluns a la carretera G623 a Viladamat. Es tracta d'una dona de 76 anys que viatjava en un dels dos turismes implicats. Amb aquesta defunció, el balanç d'accident s'eleva a dues víctimes mortals després que el conductor del mateix vehicle morís al lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes de la col·lisió. A més, dues persones van resultar ferides de gravetat i van ser traslladades a l'Hospital Trueta. Una d'elles continua ingressada, estable i en observació.
1: L'Ajuntament de Figueres, la Generalitat i el Govern espanyol incrementaran aquest any el finançament del Festival Acústica amb una aportació extraordinària conjunta de 90.000 euros per garantir la viabilitat de l'esdeveniment. El consistori augmentarà la seva subvenció en 35.000 euros, fins als 355.000 euros, mentre que la Generalitat ja aportarà 25.000 euros i l'Estat 30.000. Segons l'Ajuntament, l'increment respon a l'encariment dels costos d'organització i no afectarà les subvencions destinades a altres activitats culturals de la ciutat. L'edició d'enguany de l'Acústica se celebrarà del 27 al 30 d'agost i recuperarà el seu format urbà habitual després de que aquest any no s'hagi programat l'Acústica Arena.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I l'Ajuntament de Vilabertran impulsa la recuperació de l'activitat futbolística al municipi amb la voluntat de tornar a donar vida a l'agrupació esportiva Vilabertran i revitalitzar el camp municipal. El consistori està executant diverses millores a les instal·lacions, com la construcció de 4 vestidors nous, la millora de l'accessibilitat, la renovació de la gespa i l'adequació del sistema de rec. En una segona fase també es preveu actuar en l'eficiència energètica i l'enllumenat. L'Ajuntament fa una crida a jugadors, voluntaris i persones interessades a implicar-se en el projecte amb l'objectiu de recuperar el futbol al poble i reforçar el teixit social i esportiu del municipi.
1: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia!
3: Bon dia, molta tranquil·litat per començar aquest dimecres, però això també es tradueix a hores d'ara en la calma de molta humitat i, per tant, la formació d'alguns núvols baixos i boires i tot que s'han format cap a l'Empordà. A hores d'ara, tant a la costa com una mica més a l'interior, especialment a la banda més baixa de l'Empordanet o de la Vall del Fluvià, aquí tenim aquesta boira arrapada i aquesta humitat elevada, tenim tot regalimant. En canvi, a cotes una mica més altes del Pirineu, també avui cap al sud del Gironès, cap a la Selva, està bufant una mica de gregal més ressec i, per tant, allà no hi arriben aquests núvols i l'ambient és més suau. De fet, avui farà més calor que ahir. Tindrem temperatures que la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa i també al Baix Ripollès passaran dels 35 graus, per tant una jornada de molta calor. I arran de mar, de tant en tant, aquests núvols baixos que sobretot al voltant del Golf de Roses o al Cap de Creus seran una mica més freqüents. N'estem pendents a la xarxa.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com dels veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 24 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu, una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
0: Pel que fa a les temperatures, tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda, una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima, en el cas del Pla de Lleida. Gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa?
0: Estarem pendents, estigueu pendents. És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
5: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
4: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
0: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extres no remunerades a la setmana.
4: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
0: I presentat el nou equip de govern a l'Ajuntament de Girona.
4: Guanyem i Esquerra redueixen a 3 les tinences d'alcaldia i creen les regidories de Ciutat Universitària i Centres Cívics. La nova organització del govern gironí entrarà en vigor dilluns, encara que no s'aprovi el cartipàs.
0: Cultura Modest Cuixart a Terra Sant Feliu de Guíxols.
4: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
0: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió.
6: Continuant amb la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra contra el Burnley a partir de 3:15. El Girona se les veurà amb el Castelló a 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa a Sant Oleguer a partir de 8:45 del vespre.
0: El control de sol, nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimecres. Malauradament, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, mobilitza ja 24 mitjans entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament de Mas Llorenç i també de Mas Arbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs així és, el foc ha començat a les 12:12 del migdia i fa uns 35 minuts que han ordenat aquest confinament dels nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les organitzacions d'en Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torrefuerta de Santa Cristina i el Coi de la Rubiola. Pel que ens acaben de comentar ara mateix, són 30 dotacions, 7 d'elles dotacions aèries, afecta unes 30 hectàrees i estan llançant focus secundaris. Pel que expliquen, també estan afectades les carreteres TB-20-41, TB-20-42 i la C-51Z, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei urbà de bus de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat aquesta tarda en diversos punts. I pel que han explicat, que llançaven focus secundaris a uns 100 metres, aquestes 30 hectàrees sembla que va en direcció a una zona de vinyes que podria actuar com a eix de contenció i que el CAP hauria coronat. També recomanacions per a aquest confinament, que es refugiïn a l'interior, tanqueu portes i finestres i que es tapi qualsevol forat per on pugui entrar aire. Estarem molt pendents a veure com va evolucionar aquest foc i després en una estona tornarem a entrar.
0: Doncs així ho farem, gràcies Lourdes per aquesta última hora. Per tant, ja són 30 els mitjans aeris. I pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila. La seva extinció evoluciona bé. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut per fer un nou balanç aquest matí i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
9: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
8: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
9: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
8: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
0: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya, com dèiem, viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
3: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
2: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
3: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
0: I amb les altes temperatures de l'estiu hi ha col·lectius més susceptibles a patir problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
10: Des de fa uns anys, l'hospital rep un volum més elevat de persones que hi acudeixen per problemes relacionats amb les altes temperatures. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha patit un cop de calor o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Els avenços de la medicina fan que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, que és, precisament, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
11: poblacions molt vulnerables com són aquells majors de 75 anys o pacients amb malalties cròniques. Cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
10: Per evitar anar a urgències amb mesura el possible, des de l'hospital recomanen seguir els consells del Departament de Salut. Destaca evitar sortir al carrer durant les hores en què les temperatures són més altes, mantenir una bona hidratació i fer l'activitat a la tarda, que és quan hi ha menys sol. Això sí, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol remarquen que en cas de necessitat s'acudeixi a urgències.
0: 5 minuts ja arriben a un quart de 3 i Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor.
4: A l'equipament, que està ubicat al passatge 2 de maig, hi podran accedir lliurement les persones que ho necessitin i trobaran un espai amb taules i aire condicionat. Allà els oferiran begudes o refrigeris com ara gelats i també una peça de fruita o barretes energètiques. El refugi de dia complementa la xarxa que hi ha per a persones sense llar.
0: I encara a la ciutat de Barcelona, els treballadors d'atenció al visitant de la Sagrada Família estan de vaga aquest dimecres per denunciar, diuen, condicions laborals i climatològiques extremes.
4: Diuen que han d'estar-se drets en jornades de fins a 11 hores sense poder seure i que molts treballadors acaben periòdicament al dispensari mèdic del centre de treball per cops de calor, marejos i deshidratació.
1: Notícies en xarxa.
0: Titular tràgic de la jornada, una dona ha estat assassinada a la ciutat de Barcelona en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
4: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella al domicili, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. 153 dones han estat assassinades per la parella o exparella des de l'any 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar han quedat orfes la darrera dècada.
0: Doncs la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a sala al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
12: Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i ha reiterat el compromís de la Generalitat amb la lluita per erradicar el que ha descrit com una vulneració dels drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per aconseguir aquesta fita.
13: Missatge a tota la ciutadania, en especial a les dones, per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre.
12: Tot plegat en plena presentació dels punts liles itineraris que aquest estiu s'han desplegat per diferents punts de Catalunya. La consellera ha visitat aquest matí el que s'ha ubicat al Mercat Setmanal de Salt, una eina de sensibilització, informació, però també de detecció i d'atenció a víctimes de violència masclista. De moment ha arribat ja a 9 municipis i ha atès a unes 570 persones.
0: I encara parlant dels Mossos, han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones.
4: Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans, els investigadors han alertat de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant-ne la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
14: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
4: Per fer-hi front, el cos ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracta del correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i d'un codi QR que deriva a un formulari. Seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació.
0: Un minut i un quart de tres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
4: Sí, des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el Partit Popular ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
15: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
4: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i del govern català. I a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries format per Coalició Canària i el PP. Aquest canvi de parer de Canàries havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta.
0: I us ho diem en titulars, Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de mes, que si es remuneren, la xifra arriba gairebé al 1 milió d'hores extra setmanals.
4: Tot plegat, segons el sindicat Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
0: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
17: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
16: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
18: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
19: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
16: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 2 minuts d'un quart de tres, guanyem Girona i Esquerra presenta la proposta del nou Cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat de Girona FM Pau Villafañe.
20: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou Cartipàs.
21: El que hem fet és que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer, és acabar la feina feta.
20: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
0: I polèmica a l'Ajuntament de Ripoll perquè la filla de l'alcaldessa, Sílvia Oriol, s'ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants. Oriol s'ha defensat al ple que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
22: Junts ha demanat a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, que traspassi la regidoria de seguretat a un altre regidor de l'equip de govern per evitar possibles conflictes d'interessos després que la seva filla hagi guanyat una plaça per via d'urgència al cos de la policia local. Oriols ha defensat que no ha participat en el procés de selecció i que no té contacte directe amb els agents, sinó amb el cap del cos policial. Escoltem a Ferran Raigón, portaveu de Junts, i Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll.
23: No hi ha hagut cap alcalde, alcaldessa, en l'Ajuntament d'aquesta vila, que hi ha hagut cap fill que hagi treballat en aquesta casa, i vostè, que se'n vanta tant, resulta que caiem en aquesta, no sé si dir-ne, casualitat.
24: De la mateixa manera que jo no puc beneficiar-la en res servint-me del càrrec públic que ocupo, tampoc tinc dret a perjudicar-la com a vilatant que és de Ripoll i com a persona perfectament vàlida i òptima per ocupar un lloc a la policia local de Ripoll.
22: Junts assegura que l'alcaldessa sí que ha pres part en una part del procés de selecció.
23: El dia 29 de juny, quan vostè ja feia 6 dies que coneixia qui havia qui s'havia presentat en aquest procés de selecció va ser vostè mateixa, en tant que regidora de seguretat, qui va nomenar els tres membres del jurat.
22: Oriols ha defensat que no ha estat una designació dit, sinó que la seva filla ha passat un procés de selecció en el qual va quedar primera.
0: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies destacades. I parlem de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es deixa notar ja en el sector turístic a les Terres de l'Ebre amb allotjaments i activitats completes des de fa mesos, tant a la Terra Alta com al Delta de l'Ebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
5: L'eclipsi solar del 12 d'agost tindrà un gran impacte turístic al conjunt de les Terres de l'Ebre. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, on han penjat el cartell de complet des de fa mesos. És el cas dels apartaments La Fàbrica d'Horta de Sant Joan. Òscar Godes n'és el propietari.
6: Ho tenim tot el ple. O sigui, normalment són unes dates que sempre s'omplin l'agost aquí, però ara per l'eclipse ja fa de principis d'any que ja està tot ple.
5: La presidenta de l'Associació de Turisme de la Terra Alta, Pilar Miró, assegura que la comarca és una zona privilegiada per a l'observació de l'eclipsi, amb molt d'interès pel turisme estranger. Escoltem Miró.
7: Molt turisme estranger. Per aquest 12 d'agost ens vindrà molt turisme estranger. Perquè, clar, estem en aquesta zona, no?, privilegiada que baixa de dalt de que és la zona d'Astúries.
5: El sector assegura que l'eclipsi solar permetrà donar a conèixer al món el conjunt de les Terres de l'Ebre i els seus grans atractius.
0: I l'Agència Catalana del Consum continua a Tarragona amb les inspeccions de la venda física i en línia d'ulleres per a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
8: La campanya encara continua i fins ara no s'han imposat sancions als fabricants i venedors, però sí que es fan retirar del mercat les ulleres fraudulentes. La delegada de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin.
9: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que la ullera de les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació.
8: Pel que fa a les vendes per internet, també es comprova que tota la informació obligatòria sigui visible per al consumidor abans de formalitzar la compra.
0: 8 minuts, arribem a 2:15, moment per la cultura. I per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'espai Thyssen del monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present, de la visió de la Costa Brava Joan Parareda.
25: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
26: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
25: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.

0: celebraran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions.
1: Detall en Sila Ludwig Bank. Arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia.
2: Bon dia. Dia de proves pels equips catalans de primera i segona divisió. L'Espanyol s'enfrontarà al Barney a partir de 8:45 del vespre en el partit amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós. Ho farà davant el Castelló a partir de 7:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 8:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
3: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castelló i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
4: Van ser 3 anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
3: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 8:45 arrencarà aquest Sabadell Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
2: Pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja acaba d'arribar Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Un dels que encara trigarà a tornar són els campions del món, entre ells Joan García, que avui ha assegurat que l'objectiu d'aquesta temporada no és un altre que guanyar la Champions.
5: Creo que un punto medio, ¿no? Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
2: I qui ha jugat un amistós aquest matí ha estat el Sant Andreu, que ha perdut davant el Mallorca B per 1-0.
1: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2010. Informàtica en núvol. Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
4: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català es manté aquest

0: aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com de veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 30 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4/6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
1: Perquè per les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques, previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda, una altra vegada, arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima. En el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu, que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogó immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat, entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa, i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any. Maite Polo.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
6: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
5: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
1: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extra no remunerades a la setmana.
5: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans, segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
1: Cultura, Modest Cuixart, a terra Sant Feliu de Guíxols.
5: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
1: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
7: Continuant en la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra davant el Burnley a partir de 8:45. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 3:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimecres. L'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, i que ja mobilitza 30 mitjans aeris, mínim, entre aeris terrestres, Protecció Civil ha ordenat el confinament tant de Mas Llorenç com també de Mas Arbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meroño, bon dia.
8: Bon dia, doncs. Han pujat les dotacions, ara mateix són 34 terrestres, 7 dotacions aèries, les que estan intentant controlar aquest nou incendi que ha afectat les comarques del Cap d'en Tarragona en aquesta plena quarta onada de calor. El foc s'ha declarat al terme municipal de Mas Llorenç poc després de les 12 del migdia, segons han informat els bombers de la Generalitat a través de la xarxa social X. Les flames, segons han explicat el cos d'emergències, afecten vegetació forestal, llançant focus secundaris a 100 metres. Ara per ara, com bé comentaves, estan confinades diverses urbanitzacions. Entre elles està Mas Llorenç, està també el que seria Mas Arbornès, està la de Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura també afecta les carreteres TV24, 2041, 2042, C51, estreta entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat en diversos punts a causa d'aquest incendi. Pel que hem pogut saber a través de les xarxes socials i de bombers, aquest focus està llançant diversos focus secundaris i estan treballant per aturar el flanc esquerre. El cap hauria coronat i avança direcció a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció.
1: Doncs gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Estarem pendents. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila. La seva extinció, però, evoluciona bé. El president Pedro Sánchez ha comparegut per fer balanç, un nou balanç aquest matí, i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per l'arribada de la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
10: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
9: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
10: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
9: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
1: I tot plegat, com dèiem, quan Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar novament els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
11: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que també més tèrbol, també més humit.
11: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
3: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
11: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
1: Titular tràgic de la jornada, 6 minuts i 3 quarts de 3, una dona ha estat assassinada a Barcelona Ciutat en un nou crim masclista el quart d'aquest any a Catalunya.
5: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella. Segons fonts policials, va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i són 153 les dones assassinades per la parella o l'exparella des del 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar, a més, han quedat orfes la darrera dècada.
1: La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Salt al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya.
6: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, us ho dèiem en titulars, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
5: Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
12: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
5: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. I a més, des d'abans d'ahir, també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries format per Coalició Canària i el PP.
1: I el grup de Junts al Congrés demana explicacions al govern espanyol pels problemes amb les proves PISA a Catalunya.
5: Ho fa l'endemà que el Ministeri d'Educació expliqués que va advertir ja fa més d'un any a la Conselleria del RAM que l'OCDE havia detectat una taxa d'exempció d'alumnes superior a la permesa en les proves. De la seva banda, el Sindicat de Professors de Secundària ha qualificat l'episodi d'irresponsabilitat i negligència i reclama depurar responsabilitats.
1: I el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, socialista, creu que l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, aprovat ahir pel govern espanyol, és un xantatge a l'independentisme que danya la credibilitat en la lluita contra la corrupció.
5: En una entrevista a la SER, el dirigent ha criticat que el govern espanyol hagi decidit aplicar la mesura d'amagat i ha assegurat que va en contra d'un dels compromisos històrics del PSOE contra la corrupció.
1: 3 minuts i 3 quarts de 3. Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de més que sí que es remuneren, la xifra arriba gairebé al milió d'hores extra setmanals.
5: Tot plegat, segons Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
1: Més detalls, Mar Dalmau, bon dia.
13: Bon dia. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% de les hores extra, un fet que no afecta igual a tothom. Les dones fan ara un 183% més d'hores extraordinàries. En canvi, hi ha un augment molt més suau en homes, del 31%. Així, dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Saida Elilu, que és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
14: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos molt importants, també es vulnera els drets dels treballadors i treballadores, és un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
13: I una altra dada, si ho quantifiquem en diners, el sector empresarial deixa de pagar 11,6 milions d'euros setmanals en concepte de sous i cotitzacions. A l'any, això són més de 600 milions d'euros que es deixen de percebre.
1: I més coses, Barcelona es posiciona com a punta de llança internacional davant el repte global de l'habitatge amb una cimera entre tots els sectors per debatre el fenomen i passar a l'acció. Serà amb un congrés dins la Smart City a principis de novembre. Aglutinarà més de 27.000 professionals d'un miler de ciutats de tots els continents.
5: Es dirà House Barcelona. Es farà del 3 al 5 de novembre i obrirà debat sobre tots els aspectes de la crisi mundial de l'habitatge, des de possibles canvis de normatives fins a vies de finançament. L'impuls a l'Ajuntament barceloní i aplegarà governants, constructors i promotors i també el tercer sector social, l'acadèmia i entitats. El director del Congrés i de la Smart City Expo World Congress és Hugo Valentí.
15: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més, i és que Barcelona porta molts anys demostrant que és capaç de liderar els grans debats urbans internacionals, i és per això que vam fer l'Smart City Expo al Congrés. Ho fem reunint governs, empreses i organismes de tot el món. Però ara volem fer un pas més. Volem que Barcelona sigui també la capital mundial del debat sobre l'habitatge. I no només del debat, sinó també de les solucions.
5: El més rellevant per al director de House Barcelona serà una reunió internacional d'alcaldes i alcaldesses perquè vol que marxin del Congrés havent conegut noves experiències i havent fet nous socis per afrontar el problema de l'habitatge.
1: Doncs encara a Barcelona, els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons que han indicat fonts del Departament de Territori.
5: Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Els primers desallotjats que van poder tornar a casa ho van fer el 20 de juliol. L'incident va tenir lloc el 7 d'aquest mes i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. Doncs bé, en total es van desallotjar 8 edificis i va haver uns 300 veïns afectats i el retorn s'està fent de forma gradual. El govern preveu que els veïns i veïnes del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.
1: Punt 3:15 de la tarda, els productors pesquers de Palamós col·laboren amb una escola del País Basc per fomentar la formació de joves que es vulguin incorporar al sector i combatre així la manca de relleu generacional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
16: Els pescadors de Palamós s'han coordinat amb l'escola Blas de Lezo de Pasaia, al País Basc, que forma futurs patrons amb un sistema dual. Gràcies a això, un dels seus alumnes està fent pràctiques a la Nova Meda, una embarcació de la flota palamosina d'arrossegament. El noi té una ajuda econòmica, de manera que la seva incorporació no suposa un cost extra per l'armada del vaixell. L'objectiu que es proposa des de Palamós és desenvolupar la formació dual des de Catalunya mateix. Cristina Manyes és la gerent de la confraria de pescadors local.
17: Ens agradaria molt que això es pogués fer des de Catalunya, o sigui, des de l'escola nàutico-pesquera poguéssim fer formacions duals i d'aquesta manera doncs, l'organització de productors pesquers estaria obertament a poder-hi participar i creiem que és la fórmula per poder motivar els joves a que vinguin al sector pesquer i que vegin doncs, el bonic que és aquesta professió.
16: Amb la formació dual, els alumnes combinen les classes amb pràctiques reals a bord gràcies a convenis entre l'escola i les barques. Un cop acabat el cicle, l'alumne ha sumat 8 mesos de pràctiques que li permeten tramitar més ràpidament la targeta professional.
1: I per tant, encara del sector primari, la paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat. Aquest estiu, UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
18: Aquesta decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i uns 130 més repartits entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. Tanmateix, l'arribada massiva de treballadors per la campanya d'enguany a partir del 25 de juny s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé les 2.000, i un elevat nombre de persones dormint al ras a l'entorn dels pavellons, que ha arribat al màxim de 240, tot i que la paeria rebaixa la xifra actualment fins a les 180. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins al dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
1: I el govern ha posat en marxa l'ampliació del rec de Vingalis a la Serra del Rovelló, un projecte que permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre la Torre de l'Espanyol, Flix i Vinebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
19: El projecte, aturat des del 2010, es va reemprendre arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre del 2019 i permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre els termes de la Torre, Flix i Vinebre. El conseller d'Agricultura ha destacat la importància de recuperar i modernitzar els regadius per al sector agrari, per ser competitius, però també per afrontar els reptes del canvi climàtic. Escoltem Òscar Ordeig.
20: Tenir aigua és el ser o no ser, ja ho hem vist, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se, també aquest clima extrem, i evidentment serà molt difícil mantenir l'agricultura, la viabilitat. Nosaltres el que hem de fer els propers anys és garantir la sobirania alimentària com una prioritat a Europa i a Catalunya i donar totes les facilitats en inversions, infraestructures, simplificació administrativa, però també, evidentment, de suport del conjunt dels consumidors i dels catalans i les catalanes, als nostres productors. I també vol dir inversió.
19: El pressupost d'execució de les obres ha estat d'1,1 milions d'euros i forma part de l'estratègia de regadius 2025-2040.
1: 11 minuts i arribem a les 3, guanyem Girona i Esquerra han presentat aquest matí la proposta del nou cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat, és a dir, un any. Girona FM, Pau Villafañe.
21: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
22: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. és el que volem fer és acabar la feina feta.
21: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
1: I un treballador mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de l'empresa ICL Iberia de Cabanassa, a Súria.
5: Segons explica el sindicat Comissions Obreres, tot indica que l'accident s'ha produït per un despreniment en una de les galeries de la mina.
1: 10 minuts, arribem a les 3, moment per la cultura. I per començar, per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present. Una oportunitat per veure com Cuixart encaixa la perfecció amb obres anteriors i posteriors a les seves. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
0: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
4: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
0: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
7: Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre.
1: Escolteu, la Ludwig Band, també Detallets o Ginestar seran alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Tura d'Olot. Es faran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions en total. Olot FM, Jan Bretxa.
23: L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les Festes del Tura 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. Detallets, Dani Nelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Band, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat.
24: Que és que segueixin fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent els gegants, els cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixi sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
23: Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Més enllà de la música, la resta de la programació de les Festes d'Altura es donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
1: Doncs ara sí, temps pels esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Dia de proves per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
25: Bon dia, Jordi. Continuant en la seva preparació, l'Espanyol s'enfrontarà, per exemple, al Burnley a partir de 8:45 de vespre en el quart amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló, a partir de 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
26: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior, l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castelló i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip de del tècnic Ferran Costa.
2: Van ser 3 anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
26: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 9:15 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
25: I pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Més amistosos, en aquest cas de la Primera Federació, el Sant Andreu ha perdut aquest matí en el partit que l'enfrontava el Mallorca B per 1-0. Nacho González és el tècnic quadribarrat.
3: Partidos de pretemporada que llegas con cierto cansancio y tratar de ir acumulando minutos en la medida de lo posible y ir cogiendo tanto a nivel condicional como a nivel de técnico-táctico, a nivel condicional ir cogiendo esa base para lo que nos viene, y a nivel técnico-táctico retomar un poco lo que hicimos el año pasado y a eso añadir un poquito la gente, las nuevas incorporaciones que se vayan adaptando un poco.
25: Un Sant Andreu que ja anunciava que el dilluns començaran les obres per remodelar o per substituir la gespa al Narcís Sala. I en bàsquet, Darius Magí és el nou fitxatge de l'Ilerna Lleida per aquest curs 26-27. El base americà arriba procedent del Burgan-Brenzès, on ha disputat 54 partits. Escoltem a Joaquim Prado, director del esportiu dels Lleidatans, on valorava positivament l'arribada d'aquest base nord-americà amb nacionalitat d'Armènia i que aquest curs ha disputat un partit en les finestres classificatòries per l'Eurobàsquet, anotant 35 punts, 4 rebots, 7 assistències i 29 de valoració.
1: Gràcies, Jordi. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté a hores d'ara el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Massarbonès, al Baix Penedès, així com de les urbanitzacions de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola, per un incendi forestal a la zona. El foc, que ha mobilitzat més de 30 mitjans entre aeris i terrestres, també ha provocat el tall de diverses carreteres i s'espera la seva arribada a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila i la seva extinció evoluciona favorablement. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut per fer un nou balanç i ha demanat prudència perquè les pròximes hores seran decisives. A més, ha demanat als afectats pels nombrosos incendis del país que no es deixin portar pel pànic i segueixin les indicacions de les autoritats oficials.
2: Jo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
1: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. La consellera Olga Panés s'ha reincorporat a la feina després d'estar uns mesos absent per motius de salut. El conseller de presidència, Albert Dalmau, havia assumit les seves funcions des de mitjans d'abril, quan la responsable de salut va haver d'apartar-se forçosament del càrrec en fracturar-se el peroné en un accident domèstic. Segons consta en una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es fa pública la reincorporació de la consellera de Salut a l'exercici de les seves funcions en haver quedat sense efecte l'encàrrec a Dalmau decretat el 13 d'abril. I a Súria, un treballador ha mort aquest dimecres en un accident a la mina de potassa de Cabanasses. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts oficials. Segons ha informat l'empresa ICL, els fets han tingut lloc al voltant de les 11 del matí, quan el treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus, on suposadament hi ha hagut l'esfondrament d'una paret. La companyia ha activat immediatament el protocol d'emergència i ha evacuat la mina, on hi havia unes 240 persones. L'empresa ha explicat que s'estan investigant les causes de l'accident conjuntament amb les autoritats competents. Davant el succés i en senyal de dol, l'activitat a la resta d'instal·lacions d'Iberpotash ha quedat interrompuda. L'aeroport de Barcelona-El Prat preveu operar 3.332 vols en l'operació sortida de les vacances d'agost, un 4,7 més dels que es van registrar en l'operació de l'any passat durant el cap de setmana de transició entre el juliol i l'agost, segons dades facilitades per l'operadora Aena. En concret, l'aeroport espera que el dia amb més vols sigui el divendres 31 de juliol, amb 1.142 operacions, 61 més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, ens acompanyarà Don Summers. També farem doncs una menció a Àfrica Bambaataa, que ens va deixar el 10 d'abril del 2026. I en l'apartat de novetats, avui escoltarem la darrera cançó del grup Savage. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80.

Donna Summer fou una verdadera força a l'indústria, acumulant un total de 5 premis Grammy competitius durant tota la seva vida. A més, el 2024 fou honrada de manera pòstuma amb un reconeixement especial a la seva trajectòria professional.

El primer Grammy el va guanyar el 1979 amb aquesta cançó, Last Dance. I va aconseguir fer el seu palmarès realment especial perquè fou la primera artista femenina en guanyar en quatre gèneres diferents.

que va aconseguir el Grammy a la millor interpretació vocal de rock femenina. I com hem dit, va guanyar els Grammys de Rhythm and Blues, que ara es diu R&B, Rock, Gospel Inspiration i Dance.

1984 va guanyar el premi a millor interpretació inspiracional per a His Rival, que estem escoltant. L'any següent, el 1985, va repetir el mateix premi amb Forgive Me.

avui a la història del High Energy, repassant els 5 premis Grammy de la Donna Summer i una cançó més. El 5è premi Grammy el va aconseguir el 98 amb Carry On al costat de George Moroder.

Aquests són els 5 premis Grammys que va guanyar Donna Summer, Last Dance, Hot Stuff, His Rival, Forgive Me i Carry On.

La carrera d'Àfrica Bambaataa va estar marcada per singles que no tan sols varen ser èxits, sinó que varen definir gèneres sencers com l'electrofunk i el hip-hop. Àfrica Bambaataa ens va deixar el 10 d'abril del 2026.

nou single de Savage. I aquest és un tema que ja té uns quants dies. Always There, el canta la Jocelyn Brown, i això és una versió de DJ Bert Bevan.

sí que tenim de dir de Jocelyn Brown, sí que ha tingut un One Hit Wonder, que és el Somebody Else's Guy, o que és una mega estrella. Jo dic que és una mega

0: que duri molts anys, perquè si no, amb una hora no tenim prou per repassar els seus grans èxits. D'Estats Units, amb la Jocelyn Brown, ens anem cap a Xile. Des de Santiago de Chile ens arriba Jano Mix, un productor que ens arriba des de Santiago de Chile.
1: Hey!

i de Hadomix a Ladies on Mars. De Xile cap a Argentina, des d'allà ens arriba Jonathan Castelli, Ladies on Mars, amb aquest remix de la cançó dels Loco Mia, Disco i Pizza, Moda Mia, Disco i Pizza, Moda Mia. Ladies and gentlemen, fa temps 80, 626 440 6.

estàs sintonitzant Hot Dance 80. Ens pots escoltar a diferents emissores a les 4 províncies de Catalunya. I també ens pots sintonitzar a Andorra,

I és que, com diem sempre, sobretot el pop es podia aprofitar per ballar-lo a les discoteques. De Phil Collins a Jeff Lynne's La Elle.

anem passant minuts amb el teu programa Dance de dècades anteriors, la música de la L Electric Light Orchestra amb el darrer tren a Londres. Ara ens acompanyarà Unique, acompanyada de Wally López amb Cataleya.

16 temporades amb vosaltres. I, lògicament, hi ha cançons que repeteixen. La música de Chaka Khan amb Rufus, Ain't Nobody. I ara anem a escoltar la música de BB en Cuban, Brooklyn Bronze en Queensman. Però en aquesta formació ens en portaríem una gran sorpresa, perquè no són americans. Això és On The Beat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'havia de celebrar avui. Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
2: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: El nou model ja tenia garantida l'aprovació del Consell, el Consell de Política Fiscal i Financera, perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. A més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. I els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal en una zona de difícil accés al pic de Salòria, al terme 2 de Civís, a l'Alt Urgell. Les flames es troben a més de 2.000 metres d'altitud i és impossible arribar-hi amb mitjans terrestres, per la qual cosa s'han mobilitzat 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. Tot això en un dia de molta activitat pel foc. A l'incendi forestal dels nuclis de Masllorenç i Massarbonès, entre el Baix Penedès i l'Alt Camp, els bombers informen que ha baixat la intensitat i que està pràcticament perimetrat, tot i que l'incendi es manté actiu. El treball dels més de 50 mitjans desplaçats, entre terrestres i aeris, s'ha centrat ara en ancorar el foc a una zona de vinyes i a controlar que no s'escapin els diversos focus secundaris que ha generat el flanc esquerre. Recordem que Protecció Civil manté prop de 500 persones confinades entre els municipis i urbanitzacions de la zona. La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues aquest dimecres i en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, al Camp de Tarragona, així com a Vilafranca del Penedès i Cubelles. La causa està declarada secreta per decisió judicial i, de moment, no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. Els diputats Francesc de Dalmases, de Junts, Marbeses, d'RC, Andrés García Berrío, dels Comuns i Xavier Pellicer, de la CUP, han demanat aquest dimecres al govern que es posicioni sobre la proposta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de multar el mitjà a la directa arran de les investigacions publicades sobre els policies nacionals infiltrats en moviments socials i independentistes. Bessas ha recalcat que es tracta d'uns fets que són d'extrema gravetat en una roda de premsa al Parlament. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Anem a ritmes de reggae i ara mateix amb Inner Circle i el seu

0: Elefant. 107.3 FM.
1: Era l'any 1982 quan debutava amb el seu primer treball discogràfic, Luz Casal. Així en recordem un dels seus grans èxits. Es diu No me importa nada. I sona per tu des del 107.3.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Peça musical més actual, però d'aquestes que han arribat a ser un èxit, de Karol G, Nicki Minaj, Tusa.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Uau, quina furgoneta!
5: L'he llogat a Iberfurgo.
4: Està com nova, ni sembla de lloguer.
6: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Ràdio Vilafant 107.5.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: I aquesta és una peça, també un dels grans èxits de la formació del Sueño de Morfeo, Nunca Volverá.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: No sé si tu tens un ocell, ella en té un. Nelly Furtado, I'm like a bird, és que li agraden els ocells. Cançó important i cançó d'èxit que recuperem de Nelly Furtado en els clàssics aquí a la FM.

2000, sonava així de bé Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Quin èxit, quina cançó, aquí en els clàssics a Ràdio Vilafant FM.

Una altra de les formacions que van revolucionar el món de la música i que es van donar a conèixer el 1973 a Nova York. Són els Kiss i segurament també recordes aquest gran èxit, I Was Made For You.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant. El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Okay. El ritme que no s'aturi, tenim molt per regalar, per vendre, per donar, per escampar per al nostre Empordà. The Pussycat Dolls, Busta Rhymes, Don't Shine.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Històries musicals més que apassionants, sobretot quan es tracta d'escoltar la veu i la música d'aquest italià que ens ha enamorat a més d'una ocasió. Eros Ramazzotti amb Coses de la vida. I en aquesta ocasió, acompanyat de la gran tigressa Tina Turner.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
3: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
0: A la Salle Figueres t'oferim 2 cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
0: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Va ser la tarja de presentació de Billie Eilish, que continua triomfant amb els seus temes. Aquesta, però, és la cançó que li va obrir les portes, aquest Bad Guy.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els Mossos han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Els investigadors alerten de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
2: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
1: Per fer-hi front, el cos ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracten del correu electrònic, d'un correu electrònic i d'un codi QR que deriva un formulari. Aquests seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació. La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria el dijous passat, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El conseller s'ha desplaçat fins a la mina, on un treballador de 26 anys ha mort aquest dimecres. El conseller ha traslladat el condol a la família i companys, al mateix temps que ha volgut expressar un missatge de tolerància zero amb l'accident i l'accidentalitat laboral. Dalmau ha afirmat que l'accident s'hauria produït a una profunditat d'entre 750 i 900 metres, on s'estan recollint informació per determinar la causa de l'accident i determinar les mesures que s'hagin de prendre. El 48,8% de les empreses catalanes asseguren que s'ha vist afectades o preveuen veure's afectades pel conflicte a l'Orient Mitjà, segons una enquesta de l'IDESCAT i la Cambra de Comerç de Barcelona. La indústria és el sector més perjudicat, amb un 68,4% de negocis afectats, seguida del comerç amb un 56,1% i la resta de serveis amb un 48,4%. Entre els negocis que han patit conseqüències, més del 86% assegura que han augmentat els preus de les compres de matèries primeres o subministraments. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat aquest dimecres que Catalunya entra avui en la tercera onada de calor d'aquest estiu i que l'episodi s'allargarà tota una setmana, almenys fins dimecres vinent. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha dit que els avisos per calor tocaran sostre dijous i que divendres les temperatures baixaran una mica per l'entrada de pols subsahariana. A partir de diumenge la temperatura es tornarà a enfilar. Davant les previsions d'altes temperatures, Protecció Civil reitera la crida a la prudència i manté activat en alerta el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya per les altes temperatures que es preveuen fins mitjans de la setmana vinent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Així són el directe de la formació encapçalada per Carlos Goñi. Són els Revolver i una cançó totalment inoblidable, com aquella nit, eh? Tu noche y la mía.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ens anem al 2019. Fa poc temps que sonava aquesta cançó de Gertrudis, Sue i Jazz Woman. Te'n recordes del Si tothom calla? Vinga, força, lluita! Perdona.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: I sí, com ho hemos cambiado amb el pas del temps i amb el pas dels anys. Presuntos implicados, com

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4 euros amb 99 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Una cançó molt lenta, molt suau, però que és tot un gran èxit de la música en català. Sau i el boig per tu. Love.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: FM.
1: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
2: Aquesta és la versió original del Begin que temps després va guanyar el Festival d'Eurovisió d'una banda italiana, eh? Aquest és el Begin de Matcom.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb aquesta força i amb aquesta intensitat arriba i es presenta Kenny Loggins des de la banda sonora de la pel·lícula Top Gun. Es diu Playing with the Boys.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: 107.3 FM.
1: John Travolta, Olivia Newton-John, des de la pel·lícula Grease, i aquest You're the One That I Want.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Hi ha cançons que transporten en el temps, que et fan canviar de lloc, que et fan recordar sentiments. Sens dubte aquesta n'és una d'elles, Tears on My Pillow.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Així és com arriba la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Tenim novetats a l'incendi forestal que des d'aquest migdia crema entre les comarques del Baix Penedès i l'Alt Camp, a la zona de Mas Llorenç. Ens amplia la informació la nostra companya Lourdes Meronyo, de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, així és. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha informat de l'aixecament del confinament de la Pineda de Santa Cristina, així com els nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbonès i de les urbanitzacions de la Font d'Antalló, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També s'han aixecat les restriccions de les carreteres TD2041, TD2042 i la C51Z entre els punts quilomètrics 17 i 20. Segons han informat els bombers, pels vols de les 17 de la tarda, a través del seu canal d'X, l'incendi de Mas Llorenç ha quedat estabilitzat i perimetrat i els efectius han iniciat les tasques de remat. Pel que fa al total de foc que ha cremat, ha estat una superfície aproximada d'11,5 hectàrees i estan treballant al voltant de 50 dotacions entre les terrestres i pel que fa a les aèries. Així mateix, Protecció Civil ha informat que per aquest incendi a Mas Llorenç, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 280 trucades.
1: Moltes gràcies, Lourdes. Seguirem pendents de l'evolució de l'incendi. Seguim amb més notícies. Amb la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que Junts registrarà una sol·licitud per crear una comissió d'investigació al Parlament per intentar aclarir la polèmica generada al voltant de les proves PISA i les mostres que impediran la comparativa dels resultats. Junts considera en una nota que la investigació interna del govern ha perdut tota credibilitat després d'haver amagat aquests fets durant 4 mesos i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hagi negat a comparèixer de forma urgent al Parlament aquesta mateixa setmana. Els veïns d'un tercer bloc afectat per l'esvoranc de l'L9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons han indicat fonts del Departament de Territori. Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. En total es van desallotjar 8 edificis i hi va haver un total de 300 veïns afectats. El retorn s'està fent de forma gradual i el govern preveu que els veïns del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent. Els treballadors d'atenció al visitant de preses externes a la Sagrada Família ens mantenen de vaga aquest dimecres per denunciar les condicions laborals i climatològiques extremes. Es tracta dels empleats de l'empresa subcontractada Audioguiar TSL, organitzats en el sindicat SUT. En un comunicat han denunciat sobreexplotació en jornades d'11 hores sense poder seure's i que acaben periòdicament al dispensari mèdic per colps de calor, mareig i deshidratació. Des de la Sagrada Família s'ha garantit que es vetlla per la seguretat i salut del personal propi i extern i que s'han pres de mesures d'acord amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
4: El Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
3: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
4: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
3: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
4: Aquest estiu, els dijous som de música en viu.
3: I els divendres, de DJ.
4: T'hi esperem.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. El teu futur comença amb una bona decisió.
3: A la Salle Figueres t'oferim 2 cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
4: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
3: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
4: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
6: Ruta 66.
0: Hola família, benvinguts a la Ruta 66, un espai radiofònic amb una certa predilecció per la música americana. Rebeu una cordial salutació, soc en Pitu Dos Santos. Avui escoltarem 5 artistes country dels més representatius actualment a l'estat de l'estrella solitària, Texas. Per començar, Aaron Watson i un dels seus èxits d'ara fa 2 temporades. Thistle Boots Have Roots.

Getaway Track, des del 2015, Aaron Watson, cantant i compositor que seguim des de fa més de 10 anys. Mai ha signat per un gran segell discogràfic, però tot i així ha arribat amb les seves cançons arreu del seu país amb números 1. Té 9 àlbums d'estudi, 3 en directe i un de Christmas. La següent que escoltarem d'ell és l'avançament d'un nou disc per aquest 2019, Kiss That Girl Goodbye.

Aquest és Cody Johnson amb la cançó Billy's Brother del 2016, inclòs el disc més exitós fins al moment. Un número 1 al seu estat, Texas, i número 2 a les llistes del Billboard a USA. De moment té 5 àlbums editats. El primer, el de debut, va ser l'any 2006. Anem per un altre del seu treball més exitós, Gotta Be Me. Aquesta porta per títol Grass Stains.

Cody Johnson, un dels artistes en més bona forma de la Texas Country, i amb molta acceptació a altres estats. I la tercera que he triat d'ell ja és número 1 a la Texas Radio Regional, On My Way to You, el primer single extret del seu nou àlbum per aquest 2019.

Aquesta setmana dediquem la Ruta 66 a escoltar els artistes més destacats del moment de la música texana. Even If It Breaks Your Heart és un èxit de la banda de Dinton, un quartet fundat per Mike Kelly i James Young l'any 2000. Amb de moment 6 àlbums al mercat. La Ellie Young Band forma part d'aquest moviment texà i d'Oklahoma anomenat Red Deer. I ara When It Rains, la cançó que va ser número 1 a la Texas Music Chart l'any 2007 i que els va catapultar a l'estrellat.

Mark Chestnut, un veterà cantautor country de Beaumont, Texas, amb gairebé 40 anys de carrera fidel al country més tradicional i amb un gran èxit a les llistes del gènere, sobretot als anys 90. Encara continua molt actiu amb una gran legió de seguidors. I've Got Heart to Have Wings és un hit de l'any 95, inclòs al 6è àlbum de la seva discografia. I ara un número 1 a USA de l'any 93, It's Sure Monday. Ell és Mark Chestnut.

Hit It in a Love Song és una cançó de l'any 77 de la Marshall Tucker Band, l'històrica banda de Southern Rock de Carolina del Sud. Mark Chestnut la va versionar l'any 2006 i li va donar títol al seu 12è àlbum d'estudi. Al texà Mark Chestnut li agrada versionar a l'estil country més tradicional cançons d'altres gèneres, com aquest I Don't Want to Miss a Thing, una cançó de Diane Warren que també va popularitzar els Aerosmith.

Saturday Night és la cançó de Wade Bowen de l'any 2012, un dels cantautors amb més renom actualment de la música country texana i la Red Deer Music. És un dels favorits de la Ruta 66, dels que punxem més en aquests 10 anys de programa. Sempre hem presentat els seus 9 àlbums. Ara fa 4 temporades sortia el disc de títol homònim que conté aquest track, When I Woke Up Today.

0: Fins aquí l'edició d'aquesta setmana de la Ruta 66, avui amb un repòquer d'assos texans. Per tancar el programa, una més de Wade Bowen i una altra dels seus èxits del 2014, Sunshine on a Dreamer. Amics, ha sigut un plaer. Tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Soc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Siau!
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Ràdio Vilafant.
5: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
6: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
5: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
6: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
5: Ajuntament de Vilafant.
7: 1, 2, 3, 4...
8: Toni Parell i Josep Maria Castells durant molt de temps es van apropar als Max Vicks. Aquí recuperem un de l'any 2010.
9: 2010.
10: Esto es... 1, 2, 3, 4...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Protecció Civil ha enviat un missatge a ESAlert per ordenar el confinament del nucli urbà de Canyelles i diverses urbanitzacions properes per un incendi de vegetació forestal a Canyelles, al Garraf. Les urbanitzacions confinades són Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia, i l'ordre afecta una població estimada de 3.300 persones. Els bombers de la Generalitat hi treballen de moment amb 9 dotacions terrestres i 2 aèries, i fa pocs minuts han confirmat que el foc està controlat. On s'ha aixecat ja el confinament, en canvi, és a la zona de Masllorenç, al Baix Penedès, un cop els bombers han donat per estabilitzat un altre incendi. Les flames han afectat 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals, a cavall dels termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp. És en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. Fins a 46 dotacions terrestres i 100 mitjans aèris han format part del dispositiu d'extinció. Protecció Civil havia ordenat el confinament de mig miler de persones a 2 nuclis urbans de població, Masllorenç i Massarbonès, i diverses organitzacions. Pel que fa a l'incendi al Pic de Salòria, al terme 2 de Civís, a l'Alt Urgell, bombers confirmen que es troba estabilitzat, però es mantenen els treballs amb eines manuals i mitjans aeris davant la inaccessibilitat per mitjans terrestres. A Súria, l'Ajuntament ha anunciat que es declararan 2 dies de dol oficial per l'accident que ha tingut avui a la mina de Cabanasses, amb una víctima mortal. La declaració serà vigent el dijous 30 i el divendres 31 de juliol. A conseqüència del dol oficial, les banderes de la Casa de la Vila onejaran a mig pal. D'altra banda, durant la sessió ordinària del ple municipal convocat per aquest dijous, es farà un minut de silenci per expressar el condol de tota la corporació davant del succés. L'alcalde de Súria, Albert Corberó, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Olga Tena, s'han posat en contacte amb la direcció de l'empresa ICL i la representació sindical per oferir tota la col·laboració de l'Ajuntament. I a Tarragona els fets delictius s'han reduït un 2,7% entre el juny del 2025 i el maig del 2026, en comparació amb el mateix període de l'any anterior. És la principal xifra que s'ha exposat durant la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest dimecres. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha avançat que amb la nova promoció de Mossos d'Esquadra s'incorporaran 32 nous agents a la ciutat i que les obres de la comissaria mixta de Batastini s'enllestiran el 2028. El Departament de Policia de Política Lingüística ha creat una convocatòria de subvencions perquè els ajuntaments duguin a terme accions en favor del català. Els ajuts volen donar suport als ajuntaments i als ens locals perquè despleguin iniciatives que fomentin l'aprenentatge, l'ús social i la presència del català entre la ciutadania, especialment en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure, la participació comunitària i l'acció municipal. Això és tot de moment. Tornem amb una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: La millor selecció musical del món.

Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Si vols fer la compra bé, estan a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
6: El Club del Country. The teardrops, let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
8: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
9: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 3.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ruta 66.
2: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 9.
4: La nit més fosca, pànic a la ciutat.
5: Com ja hem comentat en alguna ocasió, quan pensem en sectes, creiem en un grup religiós que té un líder que va vestit d'una forma estranya i que fa proclames messiàniques als seus adeptes. Però de sectes hi ha de molts tipus, i potser les més perilloses són aquelles que s'amaguen sota l'aparença d'una activitat inofensiva. Aquest era el cas d'Anexium, un grup que s'anunciava com una organització de màrqueting multinivell que oferia cursos i seminaris de desenvolupament personal, professional i d'autoajuda, avalat per personalitats i cares conegudes del món de Hollywood. Però darrere d'aquesta activitat hi havia un grup de persones amb l'objectiu de captar noies per després utilitzar-les com esclaves sexuals i cometre altres delictes. A continuació t'ho expliquem, perquè a l'estiu la nit més fosca és pànic a la ciutat.
4: La nit més fosca, pànic a la ciutat.
5: Bones, benvinguts una setmana més al programa d'estiu de la nit més fosca, pànic a la ciutat. Avui estem a l'equador d'aquesta temporada d'estiu, cinquè programa, i tornem als Estats Units. I ho fem per parlar d'una secta que més de nou que nom de secta té nom d'una empresa d'informàtica de principis dels anys 2000 vinguda a menys. I també la temàtica d'aquesta secta, diguem que ens sorprendrà una mica perquè és força diferent del que estem habituals a conèixer al nivell sectari, diguem, més mainstream. I és una cosa, diguem, bastant modern, perquè diguem que és una secta, segons he pogut trobar, de màrqueting multinivell. Avui parlarem d'un grup sectari o d'una organització que es diu NXIM, o altrament dit Nexium. I per fer-ho, com sempre, tenim el professor de la Universitat d'Alabama, en Francesc Morales. Molt bona, Francesc.
6: Hola, bona nit.
5: Aquesta secta, això, hem de dir que els temes els tries tu. Tu tries la secta,
6: sí,
5: en qüestió.
6: Sí, això per si no havia quedat clar ja. Aquesta vegada és tot culpa meva.
5: Bueno, les altres també.
6: No, vull dir, sí, perquè em deixeu fer. No m'atureu. Però que vull dir que els temes que surten, les diferents sectes, les he triat jo perquè sí.
5: A lo loco.
6: No m'atura. Exacte.
5: Sense miraments, diguem.
6: Exacte. I aquesta l'he triat en part perquè crec que no és gaire coneguda a casa nostra per el nom tan estrany que té, que és... sembla unes sigles, NX... I llatina, V baixa M, i es pronuncia Nexium, perquè és aquesta V baixa llatinitzada, que en realitat és la U, la U llatina.
7: Que fa modern. No.
6: Que fa moderna. És com Vox, que, si us hi fixeu, posa en majúscules tot, com si fos un acrònim. Com si fos verbo occipital xenofonte. No, és Vox de veu en llatí, però per algun motiu, no sé, la gent li dona algun tipus de grandiloquència i ho posa en majúscules. Doncs aquests d'Anèxim feien el mateix. I l'he triada per un altre motiu, perquè jo la descobreixo en un moment de la meva vida molt, molt particular. M'estic doctorant a la Universitat de Florida i salta la notícia de que han detingut a diferents persones vinculades amb aquesta secta anomenada Anèxim, de la qual jo no n'havia sentit a parlar mai abans d'aquell any. Estem per als voltants de l'any 2018, 2017, una cosa per l'estil, quan comencen a arrestar els seus membres. Crec que el judici és del 2019, 2020, una mica abans de la pandèmia, i alguns dels seus membres han sortit en llibertat recentment. Nexium, aquest nom tan estrany que té...
7: Abans de seguir, digues. Puc presentar l'altre senyor,
6: sí,
7: que està aquí.
6: Jo estava tirant milles i hola, sí. Jacint.
7: No sé si és membre, no sé si és membre de Nexium o és membre de Expediente Nexium. Desencada de molt, molt sí. Bones.
8: He fet vot de silenci. Bé, què tal? Molt content d'estar aquí una vegada més, i avui vinc a parlar, jo crec, he aprofitat l'equador del programa.
7: No t'he preguntat res, tampoc.
8: Del tema que ens interessa a tots, no. Que és... Muntem una secta per fer-nos rics? Sí, no?
7: Aquesta és la idea.
8: Doncs avui us explicaré d'on traiem aquests diners.
7: Bueno, espero que no siguin nostres.
8: No, és una estafa piramidal, això. Sí,
7: ja bueno, com Nexium, no?
6: Exacte.
7: Doncs sí.
6: Tot
7: barrejat,
6: eh?
7: Sí, i no, doncs no tenim ni guió.
8: No. Jo tinc un post-it aquí enganxat a la pantalla i...
7: Jo m'ho he apuntat a la mà.
8: Imagina't. I fa dies que no els duig.
7: Exacte, tinc 4 programes apuntats.
6: I creus, Jacint, que trobarem connexió amb Expediente X?
8: Sense voler, segur. Segur. Ja estic treballant-hi.
6: Molt bé. Ves pensant, perquè sí, efectivament es tracta d'una estafa piramidal que al final va acabar tenint dimensions de cult, no? Dimensions de secta. En un primer moment no se la considera una secta, això es comença a desenvolupar a partir dels 2010, diguéssim, la dècada, els primers anys del segle XXI, de la segona dècada del segle XXI, perquè efectivament és una secta molt recent. Neix el 1998, perquè els oients, els nostres seguidors, es facin una idea, és un any després de el que passa amb Heaven's Gate, que suïciden tots l'any 1997, i és el mateix any que aturen el possible suïcidi ritual a les Illes Canàries amb la gent aquella d'Atma. Doncs en aquest moment neix de la mà de Ranier, Keith Ranier, suposo que la pronunciació francesa, de la mà d'aquest ja estafador, una persona que havia estat detinguda, arrestada i condemnada prèviament als anys 90 per estafes piramidals, no? Aquesta famosa estafa que es basa en... tens una cúspide de gent, no? Que bàsicament són els estafadors, i necessites reclutar gent perquè aporti diners, que al seu temps han de reclutar més gent perquè aporti diners, i així es manté, com se sol dir en termes tècnics, el xiringuito. I al final, quan tot peta, doncs els que estan a la part de dalt són els que s'han emportat el negoci, no? Són els que s'han emportat els diners. Una mica com el que va passar amb l'estafa filatèlica aquesta, que s'ha oblidat ja tothom.
7: Però això no era una secta, no?
6: No ho sé. Segurament no, però vaja, estava al caure. En el cas de Nexium, va funcionar de la mateixa manera. Tenim aquest senyor, que ja ha estat condemnat per estafes prèvies, i comença a desenvolupar un conjunt de cursets. És així com comença. Són uns cursos adreçats a gent de certa posició social i econòmica. En un primer moment, als Estats Units d'Amèrica, després es desplaçarà cap als veïns del nord i del sud, a Canadà i a Mèxic, i el que ven és formes en les que tu pots desenvolupar el teu potencial humà. És a dir, agafa el millor, el bo i millor de l'autoajuda, el boom aquest de l'autoajuda de finals dels 90 i l'any 2000, que tots tenim presents, que de fet no s'ha acabat, però el gran boom és al voltant de l'any 2000, agafa tot això i li dona un aspecte de culte a la personalitat, de tràfic sexual, de estafes diverses, totes per major glòria del senyor Ranier. Nexium és de fet una mena d'umbrella, fa de paraigües d'altres empreses. Unes d'elles, una molt coneguda, que es basava en educar nens per millorar el seu potencial, evidentment, s'ha de vendre la moto d'alguna manera, i els nens se'ls educava, crec que en 7, depèn de la versió, a vegades són 7, a vegades són 8 llengües que havien d'aprendre abans de fer els 2 o 3 anys. No? Si us fixeu, és molt semblant al que va passar amb la Colònia Dignidad, no? De per què la gent anava a Colònia Dignidad, allà a Xile, si sabien que passaven coses estranyes, perquè allà aprendrien alemany, no? Doncs en el cas de Nexium passava una cosa semblant. Nexium és també un cas molt interessant perquè, de la mateixa manera que vam veure amb els mormons, tu pots anar laminant diferents formes dintre de la pròpia secta. És a dir, Nexium és la, diguéssim, el paraigües.
7: La secta mare, diguem.
6: La secta mare, per entendre'ns. I acabes creant organitzacions secretes dintre de Nexium, que ja en si mateix és una companyia, en primer moment, evidentment, és una companyia que té un programa d'èxit executiu, no? Així comencen, aquesta mena de cursets, per tu tenir èxit com a persona del món de Wall Street i companyia. Es crea una societat secreta anomenada DOS, D-O-S, Dominus Obsequius Sororium, que bàsicament és com una mena de versió moderna de les dones. Digues, Xavi.
7: No, dic que el nom està guapo, eh?
6: Sí, és com de Warhammer 40.000. Perquè, de fet, aquesta pàtina de llatinisme, no? Tant Nexium com DOS tenen fortes reminiscències del món antic romà. De fet, Nexium s'inspiraria en el que era el Nexum, que és una forma de convertir-te en esclau quan no pots pagar els teus deutes. Això és una forma legal a l'antiga Roma, i el del Dominus Obsequius Sororium, el dos, és una manera d'entendre aquestes dones que es donaven, de fet la paraula dona, que es donaven per servir a l'església, al monestir, a la persona que mascle, determinada el marit, etc, etc. És, de fet, la societat secreta dintre de Nexium que es dedica a realitzar tràfic sexual amb dones, algunes d'elles menors d'edat, i moltes d'elles eren bàsicament les amants, les del cercle més íntim, les amants del senyor Ranier. És així com jo descobreixo aquesta secta, no perquè hi entri dintre d'aquest... tranquil, Xavi, no t'havies nerviós, sinó perquè Alison Mack es dedicava des de l'estat de Nova York a fer de reclutadora. Us sona el nom d'Alison Mack?
7: No.
8: I tant.
6: Qui és Alison Mack, Jacint?
8: L'actriu aquella que apareixia a la sèrie Smallville, que era la millor amiga d'en Clark Kent, una noia roseta, molt maca. No era espectacular, però la típica veïna al costat, que bueno, era molt resultona.
7: És més, avui, precisament, això és l'algoritme de X, Twitter, no sé com es diu, m'ha sortit una notícia d'aquesta noia que sortia un vídeo seu que davant de casa seva la policia feia alguna cosa. Suposo que és un vídeo antic.
8: I avui casualment també algú s'ha passat un vídeo d'ella.
7: Sí.
6: Ah, val, hòstia, ara estava flipant. Sí, és el vídeo de la detenció del senyor Ranier, sí. On ella està allà present i segueix a la policia federal mexicana per veure què ha passat, perquè ella primer entra... La seva companya també estava ficada.
7: La detenen a Mèxic, no? Allò no és als Estats Units.
6: Allò és Mèxic. Perquè hi havia... Molts diuen que hi havia una branca mexicana de Nexium. No hi havia una branca. És que Nexium ja ocupava... desbordava les fronteres dels Estats Units i se n'anava cap a Mèxic i cap a Canadà. De fet, la Jet Set, i quan dic la Jet Set estem parlant de fills de presidents i expresidents dels Estats Units mexicans, estaven ficats a la secta. Per exemple, Ana Cristina Fox, que era la filla de Vicente Fox. Formava part d'aquesta secta. Hi havia moltes formes de formar part, simplement un podia participar d'aquests cursets, però a la llarga s'anaven estenent aquests tentacles. Així és com entra Alison Mack. Ella és amiga també de l'altra actriu de la sèrie Smallville, la morena, la que feia de Lois Lane, si no m'equivoco. No, m'equivoco, jo sé.
8: Lois, és que hi va haver-hi dues morenes.
6: Ah, la que després va fer de Chun-Li en una peli.
8: No, pues aquella és l'anterior, no és Lois Lane.
6: Vale, doncs l'anterior. Doncs aquesta ja estava ficada també a la secta, no recluta exactament, però anima Alison Mack que hi entri, i Alison Mack hi entra de cap, passa a formar part del grup aquest secret dintre de Nexium, que es diu Dos, és marcada, perquè això és una de les coses que es feien a Dos, et marcaven en alguna part del pubis, del coxis, sí,
7: en tatuaven parts de...
8: marcaven amb un ferro, no?
6: Es marcava com si fossin animals de granja, sí. I normalment eren les inicials KR, no? de Keith Raniere. A vegades s'afegien les inicials d'algun altre membre, perquè Keith Raniere estava al top de la piràmide, però llavors hi havia com dos o tres, no? Hi havia el prefecte, la vanguardia, el conseller, el no sé què, que aquests a vegades també marcaven dones. Des d'aquell moment, Mac, la senyoreta Alison Mac, es converteix en reclutadora de dones, sobretot de noies mexicanes, per entrar dintre d'aquesta roda, bàsicament, d'esclavatge sexual. Si escolteu converses d'aquestes telefòniques del senyor Raniere, quan l'enganxa la policia, evidentment, ell fa servir la paraula esclaus. És a dir, quan llegim sobre el tema i llegim esclavatge sexual, etc., no estem malinterpretant o resumint el que estava passant en aquella organització. Ell obertament parla d'esclaves. Diu, aquí has de vigilar perquè si l'esclava es porta malament, has de fer servir el collateral, que és un dels termes eufemismes que es fa servir per l'hora de castigar aquestes noies. Doncs quan detenen Alison Mack és quan jo me n'entero que existeix aquesta secta.
7: Perquè, a veure, en un principi aquesta secta, tal com l'hem plantejat, com l'hem presentat, algú podia pensar que era una mena de aquestes sectes modernes de Crypto Bros i aquell de Ian Master Academy, no, l'inglès s'ensenya mal, que l'únic que volen són els teus diners, no? És una piràmide, igual, no? Que només volen els teus diners, bàsicament, et motiven, fa que estiguis allà perquè els vagis donant pasta. Però hem de veure, aquesta secta, això anava molt més enllà, perquè dintre de l'aparença d'una empresa de coaching, no? O sigui, d'una agrupació que creava cursos de millora personal, millora econòmica, o sigui, un coaching de tota la vida, hi havia alguna cosa més, no? Hi havia alguna cosa més pertorbador que això, que l'altre, diguem, que està malament, perquè es podem definir també com a secta, però sobretot una secta econòmica, i el que volen era quedar-se els seus diners i ja està, però aquí hi havia un rerefons més pervers, no? Que hi havia, com deies, una esclavatge sexual que anava més enllà del coaching per ejecutivos. Com...
6: Clar, jo anava a dir, quan has dit això, és com una mena de... Jo estava pensant al CCC.
7: El CCC no és una secta al principi, no?
6: No, clar, bueno, i Nexium sí, clar, què és el que fa que des del meu punt de vista i des del punt de vista de les autoritats nord-americanes també va passar a ser un cult, no? I per això intervenen d'alguna manera. Clar, però per mi el component sectari en el sentit religiós en aquest cas és perquè en un primer moment sí, té aquests programes d'èxit executiu en el qual han de millorar la teva vida professional i emocional, i això t'ho promet molta gent, però això t'ho promet de fet gairebé tothom el que hi ha al teu voltant, t'ho promet la família, per exemple, no? Quin és el problema? Que aquí ja, com a part d'aquests programes d'èxit executiu, havies de començar a fer coses que ja s'assemblen a religió, és a dir, has de recitar una declaració de la missió de 12 punts, que no sé quins són, però anaven dirigits a purgar-te de tots aquells hàbits perniciosos, com per exemple l'enveja, no? I sobretot perquè es percebia que ja tenim com una mena de paràsits que ens impedeixen ser feliços. Si penseu, o potser és més coneguda la cienciologia, té punts en comú. Aquesta idea que es pot fer servir la racionalitat o fins i tot la tecnologia a l'hora de curar la nostra infelicitat és el que hi ha al darrere del Nexium. També té un cert component de reencarnació. El cercle més íntim dintre de Nexium corria el rumor començat pel propi Raniere, aquest rumor de que en les vides passades havien estat nazis d'alt rang, en un sentit positiu, quan diuen això,
7: ho veien com a bé, diguem.
6: Clar, com una cosa positiva, no? com nosaltres som uns escollits determinats. Clar, quan jo ja veig aquests elements, aquí ja em sento més còmode a l'hora de comunicar aquest grup anomenat Nexium com una secta, no? Perquè encaixa amb aquesta idea de grup religiós o que té idees teològiques determinades i que a més s'aprofita de gent en temes d'esclavatge. En aquest sentit s'acostava també molt al tema de colònia dignitat, en el sentit de fer treballar els membres de rang més baix de gratis, és a dir, esclaus, a mesura que pujaves de rang, cosa que s'aconseguia normalment segrestant noies convencent noies perquè entressin en Nexium, doncs la teva roba canviava de color perquè quedes clar la jerarquia. Digues.
7: No, és que ara estava mirant unes imatges d'aquest senyor, perquè no l'hagi vist mai, el Kate Rainier, i te l'imagines, si no l'has vist mai, el típic executiu de Broadway,
6: sí.
7: No?
6: Doncs, sí, sí.
7: Les imatges que apareixen és un senyor amb barba, el cabell llarg, amb ulleres així de nerd.
6: És un Bill Gates, un Steve Jobs de la vida.
7: Sí, exacte. No és un executiu, no?, amb traje, corbata i tal. No sé com deies, eh? És un Steve Jobs, un Bill Gates de la vida, que jo crec que es guanyava la confiança de la gent des d'aquesta proximitat, no? I també estic mirant això, hi ha un documental a HBO que parla sobre la secta, que no sé si es pot veure a Espanya. Això gent llegint ens ho comentarà,
6: es
7: comenta,
6: sí.
7: Pel·lícules i coses.
8: N'acaben d'estrenar un fa poc.
7: No sé si es pot, no sé si està disponible aquí, eh? Suposo als Estats Units, sí. A HBO Estats Units, sí? Val.
8: Crec, doncs, que sí.
7: Que explica això, la història d'aquest grupuscle i com això les noies havien d'anar vestides, diguem, totes iguals, no? Totes d'uniforme, quan un cop estaven allà en el...
6: Les noies que feien d'esclaves, sí, llavors hi havia d'altres.
7: Sí, les noies que feien d'esclaves, no les que feien de líderes, diguem-ne.
6: Clar, la Nancy Salzman, per exemple, que és cofundadora i tal, aquesta no anava vestida com les altres noies. Com he dit, hi havia una jerarquia molt estructurada que s'identificava pel color de la roba, no? Jo recomano mirar vídeos, són una mica ridículs a l'hora de veure'ls, però recorda molt a certs rituals que fan a Corea del Nord, no? on es fan determinades danses en nom o davant del líder de torn, i allà podem veure gent com, per exemple, Emiliano Salinas, que era també fill d'un expresident dels Estats Units mexicans i que estava molt ficat a dintre, per molts es pensaven que era el fundador de la versió mexicana de la secta. No, en realitat ja estava ficat i ja està, no hi havia dos Nexiums, un americà i l'altre mexicà. Ell estava ficat a Nexium, l'únic Nexium que hi havia, i el podem veure ballant junt amb altres membres de la Jet Set mexicana del moment, animant a més gent que formés part d'aquesta organització. Repeteixo, a Rainier l'arresten a Mèxic, l'arresten per frau fiscal, forgery, o sigui, falsificació de documents, de visats, esclavatge sexual, etc, etc. És aquest el motiu pel qual l'arresten. Jo suposo que aquest documental més recent s'ha fet perquè algunes persones ja han anat sortint de la presó. Què és el que passa? Quan es fa el judici, tothom es declara culpable, excepte Rainier. Rainier va a judici el 2019, si no recordo malament, i l'acaba perdent, o sorpresa, i li cauen 120 anys i segueix a la presó. Això ha fet que s'acabés el grup? No, ell segueix mantenint contacte amb sembla ser que són una cinquantena de membres molt fidels, que a vegades ballen i fan aquestes danses que he descrit abans, que no les he descrit perquè de fet són com de representació d'escola, no? Veus allà una mena d'adults somrient molt i ballen. La meva filla ho fa millor quan la veig ballant, però, i no ho dic en broma, eh? Doncs sembla ser que passa encara el mateix a la presó a la que estigui el senyor aquest Rainier, i la resta li van caure menys anys, no? La senyoreta Mac i a d'altres, doncs, crec que ara estaven sortint ella i d'altres, i això és un cas de secta que no comença com la típica secta, és a dir, és un CCC, un moviment d'aquests de coaching, d'autoajuda, que va més enllà. És com si com es diu aquest, en Jorge Bucay,
7: s'anés
6: encara més enllà, no? Creés la seva pròpia editorial i llavors comencés a convèncer gent de que les seves creences, el que ell comunica és el millor, i això s'ha de vendre encara més, i hi ha d'haver un tema de copyright relacionat amb els estudis que es poden fer amb les lliçons que ell ensenya, i de cop i volta comença a haver-hi transmigració de les ànimes i idees d'aquestes comunicades als seus deixebles. Això és el que passa amb Nexium. Ja he dit, anava dirigit no és el típic cas, com podríeu pensar, d'altres tipus de sectes, sobretot les dels anys 70, per exemple, o 80, on hi anaven persones desesperades. No? Aquí estem parlant de persones que potser sí estaven desesperades, però venien de les classes més altes d'Estats Units, Canadà i Mèxic. Estem parlant de fills d'actors... Clar, estem parlant de centenars i milers de membres, però sí que en el target era sempre gent de diners, era sempre gent de pasta, gent que pogués pagar aquests cursets, que jo he sentit d'entre 5.000 i 7.500 dòlars per sessió, per curs.
7: Jo estava mirant ara aquí, hi ha vídeos a YouTube dels banys, molt ridículs,
6: sí.
7: I apareixen aquí una mena de teatre, i sembla que aquesta gent tingui una espècie de còdic de colors, no?
6: Sí,
7: tots vestits amb polos, i
6: això marcava la jerarquia.
7: Clar, els del mig van vestits de verd, que ja són dues persones, després una mica 4 o 5 de taronja, uns 10 o 12 de color groc, i després ja el pueblo, suposo que vestit de color blanc. Però tot això amb pantalons i polo.
6: Aquests de verd, sense veure el vídeo que estàs mirant tu, jo crec que un d'ells és Emiliano Salinas. No sé qui deu ser.
7: És una noia, i sí, pot ser un senyor que no ben bé, no és de lluny i no es veu, però sí que pot ser perquè és d'una televisió mexicana, es diu América en Vivo, entenc que és mexicana, i segurament seria la notícia vindria, ho tinc silenciat per escolar-te tu, per tant no sé ben bé, però fa gràcia perquè, com deies, veus gent gran que fa balls, com deies, d'escola, de preescolar gairebé.
6: Sí, i ja us dic que actrius com Linda Evans, Grace Park, crec que la seva filla també, estaven ficades a dintre de la secta en certs nivells. No sé si teniu present una marca de Ginebra, Seagram.
7: Sí.
6: Les hereves de l'empresa aquesta estaven ficades també en aquesta empresa de Ginebra. De fet, de vegades jo l'he sentit a parlar com la secta on estaven els de la Ginebra Seagram. O sigui, sona més a això, no? De la mateixa manera que quan he llegit coses des del punt de vista mexicà, es refereixen com la secta en la que estava Emilio Salinas o Ana Cristina Fox, no? Perquè clar, són les figures més destacades dintre del món social mexicà que estaven dintre d'aquesta secta. I res més, o sigui, per mi el fascinant és això, no? Que es pogués crear una empresa i dintre de l'empresa, mentre es va construint com a secta, crea organitzacions secretes, com DOS, dintre de la pròpia secta.
7: Però podem dir que és una cienciologia malament?
6: S'assembla molt a la cienciologia, i segur que en trobaríem d'altres de sectes o grups religiosos similars. Un cop més, és molt difícil anomenar una cosa secta o no. De fet, crec que la cienciologia a Espanya no es considera secta.
7: No, jo més que res ho deia per això, per anar a captar gent famosa i influent.
6: Sí, en aquest sentit són iguals.
7: És posterior a la sensiologia, aquesta secta, entenc. Si no, és posterior, no?
6: Posterior, sí.
7: Dic, posterior al boom de la sensiologia. Per tant, pot ser que s'emmirallessin un amb l'altre per dir, hòstia, si aquí han agafat gent rellant de Hollywood perquè no rebre vetos o per no rebre persecucions, nosaltres fem el mateix i així segurament ens lliurarem i podem fer el que vulguem.
6: És possible, però al cap i a la fi són idees bastant establertes ja en aquell moment, en aquest últim terç del segle XX, que al cap i a la fi és el que ha alimentat aquestes teories de la conspiració de QAnon i companyia, quan comencen a parlar de que el món de Hollywood està controlat per pederastes, no? Com Oprah Winfrey, Tom Hanks, que es dediquen a segrestar nens i violar-los i menjar-se'ls i tal. Us en recordeu quan es parlava de que Tom Cruise es menjava placenta? Aquesta mena d'històries...
7: No era veritat.
6: És un totum revolut.

0: biologia, i es veu que Tom Cruise va anar a fer un acte, una cerimònia, no sé què va anar a fer a Londres, la va conèixer i el tio se'n va enamorar, i aquesta tia, com que Tom Cruise l'havia escollit, la van tenir tancada durant no sé quant de temps, que li van fer diversos retocs de cirurgia, li van explicar com s'havia de comportar, tot un protocol, i quan ja va estar preparada al cap d'uns mesos van començar, bueno, lo van portar a casa Tom Cruise, van començar un suposat romance abans de casar-se, però no va anar bé i Tom Cruise va dir que ja no la volia veure més, la van apartar de casa seu, i ara aquesta tia està en protecció perquè no saben què li pot arribar a passar, perquè clar, si se'n va a la llengua i explica coses, potser... I per això l'FBI va fer tota una investigació. O sigui que coses rares dins la cienciologia existeixen, no sé si tot és cert, però això com a mínim que agafen gent i la manipulen descaradament com si fossin esclaus, sí.
1: Sí, i a Nexium tenien un procediment similar de rentat de cervell o d'actuar amb violència. Aquelles persones que estaven en contra del senyor Ranier ell considerava, llavors la resta considerava com ell, que havien caigut, no? La idea de l'àngel caigut, el fallen, no? I de fet passaven a ser considerats luciferians, que en el llenguatge de Nexium volia dir que eren persones perdudes en el qual el mal ja ha acabat entrant, no? Llavors se les havia de castigar de la manera que ells consideressin adequada. Hi havia un component de xantatge, per exemple, quan tu hi entraves, això ho han fet altres sectes també, havies de, diguéssim, t'investigaven per després fer servir allò en contra teva si intentava sortir-te'n, no? Com per exemple fotografies despullada, o que trobaven que tenies diners il·legals per algun tipus de paradís fiscal, no? Això és un dels mecanismes que feia servir Nexium per tenir controlada aquesta gent. La cienciologia també ho ha fet i continua fent, si no vaig errat, però el que volia dir és que tot aquest tipus d'idees al final s'han acabat filtrant des del punt de vista conspiranoic, de que tot Hollywood és així, perquè això ja ve des de l'època del macartisme, no? Tots són comunistes o tots són el que sigui. Llavors és molt fàcil caure en no en una secta concreta, sinó que això és la cultura, en el sentit més ampli de la paraula, això, aquesta és la cultura que transpira aquest tipus de gent dintre dels Estats Units. No sé si m'he explicat amb això de... Sí?
2: Per tant, hem d'entendre aquesta secta, tot i que la seva web no funciona, no està desarticulada, tot i que el seu, diguem, líder està a la presó i els seus principals, diguem, dirigents o estan a la presó o han passat per la presó, la secta no està desarticulada i hi ha un subgrup encara, diguem, que la fa funcionar, com a mínim administrativament.
1: Clar, jo crec que si has intentat entrar al web, suposo que no funciona, perquè de fet el Departament de Justícia dels Estats Units s'ha quedat amb tots els béns, tot està requisat, de fet tot el que és propietat intel·lectual, aquests manuals que feien servir per aquests cursets i tota la pesca, també se'ls han quedat. Imagino que és per aquest motiu pel qual no es pot accedir a informació,
2: bueno, ja, ara
1: que
2: ara mateix
1: hagin creat a internet.
2: Si entres en l'enllaç que hi ha a la Wikipedia...
1: No te radicalitzis, Xavi, tranquil. Agafa'ns la mà. Si no vagis cap a la llum.
2: Si entres enllaç a la Wikipedia, el que et trobes és una pàgina d'apostes en indonesi.
1: Ah, mira. Hòstia, si Ranier estigués viu. Clar, eren centenars de membres, eren milers si comptem els que agafaven cursos, però avui en dia sóc com uns 50 radicals al voltant de Ranier, que el continuen adorant com un líder, però no deixa de ser, ara ja és purament messiànic, no? Ell està a la presó i ells l'adoren, però ja no hi ha aquesta facilitat que tenien de moure diners o estafar, perquè en principi està tot ja condemnat i requisat.
2: O sigui, és més simbòlic que una altra cosa.
1: Digue-li simbòlic, digue-li ja purament religiós. Un cop li treus tota la pàtina de no sé, de coaching i financing, al final et queda la part teològica, no? Que és el que va acabar desenvolupant aquest senyor.
2: Mm-hmm. Interessant. Mm. Doncs, bueno, diguem que és una primera secta així de caire econòmic, tot i que després veiem que va més enllà d'això que de la que tractem. No sé si importaràs alguna altra així semblant d'aquesta tipologia.
1: Sí. De fet, ja ha sortit en la conversa que estem tenint ara mateix. Mm-hmm. I dedicarem un programa a una d'aquestes.
2: Ah, bueno, doncs molt
1: important. On hi sortirà un conegut policia espanyol. I fins aquí puc llegir.

0: Uh-huh.
1: Vale. No, no avancem a aconteixements.
0: No avancem.
1: Don...
0: Alerta Policia Nacional Intensify.
1: Sí, exacte, potser ens estan, estan espiant això.
0: Hola, Juan Carlos.
1: Està, està Juan Carlos. Parles de Juan Carlos I, està, està a Galícia.
0: Jo, jo dic Juan Carlos, jo aquí.
1: No, jo dic el primer, el primer no està a Galícia, el segon no,
0: no, no, posis, no posis a la meva boca res vale, del que vale, jo hagi
1: no sé.
0: Jo no dic que vull que matin l'ex-rei d'Espanya. Jo aquestes, això no ho he dit.
1: Bueno, això, recordo que això s'emet per una emissora municipal que no sé si
0: aprova. Jo no dic res d'això.
2: I monàrquica.
1: I sí, monàrquica. Segur, segur, segur. Doncs, abans de passar al terreny de dumis, no sé, Jacint, si... No, no has dit la teva la relació d'aquesta secta amb Expedient X, no sé si l'has trobat o no.
2: Val, sí, en
1: normalment
2: tinc tres,
1: saltes per aquí dient oh, Expedient X, capítol 2 de la 6a temporada al minut 25.
2: Resulta que tinc tres capítols que estan bastant relacionats amb aquest culte. Podríem començar per Die Han Die Berlitz, que és un títol alemany, que és el 14è capítol de la segona temporada, on hi ha una secta on està relacionada gent molt important. Això s'entra a un institut i tots els professors estan relacionats amb aquesta secta, que també hi ha components sexuals i a més. Jo crec que està bastant relacionat. Després també tenim Genderbender, que aquest capítol jo vaig comentar anteriorment per la relació amb els mormons i a més, però bé, en aquest capítol té el sexe molta importància, hi ha gent que forma part també d'una comunitat bastant tancada i selecta. I després el que m'ha cridat l'atenció més que res per unes paraules que ha dit en Francesc, que és un dels capítols preferits meus de la primera temporada, concretament el desè de la primera temporada, que és Fallen Angel, que és el concepte aquest que ha tret ell, que en aquest cas es tracta d'extraterrestres, com podeu suposar, i aquí apareix un personatge secundari que només s'ha aparegut dues vegades a la sèrie, que és Max Fanning, que és un personatge que està obsessionat amb els extraterrestres, i tenim això, el cas de que cau una nau espacial extraterrestre, que d'allà surt un monstre que és invisible, que suposem que és un alien, i que els efectes que utilitzen són molt semblants amb els de Predator. Aquest és el que menys s'hi assembla, però hòstia, el concepte aquest de Fallen Angel, que m'agrada moltíssim, doncs donava el títol a aquest capítol, que jo considero molt, molt xulo. I els altres dos sí que tenen relació directa amb més amb els aconteixements.
0: Si us hi fixeu, el primer episodi que has comentat és anterior a la creació de la secta, però és perquè això ja és, o sigui, ell no inventa res en Ranier, aquest tipus de pensament, aquest tipus de funcionament ja està establert, ni que sigui a la societat nord-americana, com que això passa o podria passar.
2: En aquest capítol no explicaré el final, però el final és molt xulo, el de Die Han, Die Berlitz.
0: Hauré de tornar a mirar.
1: Bueno, i bueno, i ja que hem trobat una referència a Expedient X, no sé si tenim referències per seguir creant la nostra secta, si tenim més consells pràctics per...
2: Sí, perquè clar, m'he adonat que estem pensant en coses molt, molt, molt vistoses, molt xules, que fan molt de secta i tal, però clar, no ens enganyem, si muntem una secta és per intentar no treballar i tenir un cert poder adquisitiu que segurament ara mateix no tenim. Per això he intentat buscar informació de com es financien les sectes. I avui parlarem d'això amb 4 o 5 punts. Us explicaré les maneres que podeu obtenir diners. La primera i la més òbvia segurament seria les donacions voluntàries. Aquesta és una de les principals formes de finançament de les sectes. Els seguidors poden fer donacions regulars o úniques al grup, ja sigui en efectiu, transferència bancària, com vulguin.
1: Bisou.
2: A vegades les donacions es fan sota pressió o coerció. Això també és important. Tingueu en compte que, a veure, guanyareu calés, però també heu de ficar una mica per vostra i fer una mica de pressió. Aquesta pressió pot venir de part del grup o bé del líder en solitari. Després, aquest també és molt xulo i també és un cas que hem tocat, que és vendes de productes o serveis. Algunes sectes poden vendre productes o serveis específics per generar ingressos. Aquests productes o serveis poden incloure llibres, DVDs, objectes religiosos, cursos de formació, teràpies alternatives, consultes espirituals, i més coses, però vam parlar també del cas aquell que feien pàgines web, no?
0: Ara és que
2: els va sortir bastant, bastant bé.
1: O sigui, després, això també... dels cursos pot servir per guanyar diners, però també per captar nous clients.
2: Sí, és que hi ha un tema que estem evitant durant tota la temporada, que no sé si n'acabarem parlant.
0: Ara, Jacint, digues la veritat.
1: No diguis Herbalife, eh?
2: No, els criptobros. Els criptobros, sí, que és una secta acompanyada dels seus germans, els gimbros, que clar, és, no sé, és
0: no sé
2: la secta...
0: Això que acabes de dir.
2: Els flipats de gimnàs.
0: Ah, aquells, va, va.
2: Si no sudas, eres un mierdas.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: Que moltes coses del que estaves comentant avui és que pensar, hòstia, això també encaixen bastant amb aquests conceptes. Després també poden tenir negocis o empreses controlades pel grup, que això també n'heu parlat avui. Potser era al revés, però també és un concepte que hem tractat. Algunes sectes poden tenir negocis o empreses que estan sota el seu control directe. Això pot incloure negocis en els sectors com la restauració, l'hostaleria, la publicació de llibres, música, vendes de productes o benestar, i aquests negocis poden servir com a fons d'ingressos per al grup o al líder. Aquí hi ha un punt que també em sembla interessant i crec que no n'hem parlat mai, que és el tema herències i llegats. Quan els seguidors moren, poden deixar herències o llegats a favor de la secta. Això pot ser el resultat de la manipulació emocional o de la influència psicològica exercida pel grup o pel líder sobre els seguidors. I per últim, i la més xula de totes, no ens enganyem, és fraus i estafes.
1: Bueno.
2: En alguns casos, les sectes poden estar involucrades en pràctiques fraudulentes, fòrum filatèlic, o estafes per obtenir diners. Això pot incloure la promesa de beneficis econòmics o espirituals que mai es materialitzen, la manipulació de testimonis o miracles falsos per aconseguir donacions, l'ús de pràctiques de màrqueting enganyoses, etc. Aquestes pràctiques són il·legals i poden portar a conseqüències legals pels responsables. Doncs escolti, l'Església Catòlica ho ha fet moltes vegades i mai ningú ha dit res. Quanta gent ha deixat la seva herència a l'església, a canvi d'un trosset al cel, i aquí ningú ha dit res. D'això ho dic jo.
0: Uau, sí,
1: sí.
0: Tens el meu vot.
2: Avui estic a tope.
0: Avui és un quart de la nit, estic a tope. A veure, un altre cop.
1: Jo no sé si això... Bueno, no sé si hi haurà censura per part.
2: A veure, no ens podem ficar amb el rei, no ens podem ficar amb les religions, no ens podem ficar en res. Tu i jo, Xavi, quan vam començar ens ficàvem amb tothom.
1: Sí, però clar, ara ja tenim un estatus.
0: M'heu canviat,
1: A veure.
0: Els primers discos sí que molàveu.
1: Ara hem d'agafar un públic més ampli, hem de tenir continuat tothom, perquè la gent ens necessita.
2: Des que actuem amb escenaris en públic, ja... Me'n recordo quan feien podcast per dues persones.
1: Quan érem undergrounds,
2: Sí, i ara en canvi, venga, omplim una sala de gent.
1: Ara hi ha
2: vinga, càmeres, càmeres.
1: Càmeres, catering, bueno.
0: Els putos Sex Pistols un cop i un altre,
2: Ens hem fet grans.
1: Aquest era el teu últim consell, diguem? El teu...
2: Sí, bueno, us dic 5 maneres de treure calerons d'alguna banda.
1: Que era l'últim. No, perquè dic que no hi hagués un altre, un sisè, un extra. No, aquesta vegada,
2: home,
1: no.
2: També pots anar a robar la pensió dels iaios quan van a treure els 4 calerons.
1: També, l'únic que bueno, és més sacrificat, potser, no?
2: Bueno, això apareixia a la pel·lícula Les Tortugues Ninja del 92, si no recordo malament, que la secta aquella del clan del peu agafava nens descarriats i els feia que robessin,
1: els convertien quillos,
2: i després venien això i així es financiaven.
1: Per cert, ja que parles d'una pel·lícula, tenim pel·lícules relacionades a... Jo penso, sí, no? Com a mínim tenim
2: més una pel·lícula que parla de sectes,
1: de sectes
2: no relacionada amb aquesta concretament, però sí, és una pel·lícula de l'any 2011, segurament alguns de vosaltres l'haureu vist. És una raresa dins la filmografia del seu director, que és Red State.
1: Molt bona pel·li.
2: Bé, aquesta pel·lícula segueix un grup de joves que els enganyen per tenir un encontre sexual i quan estan allà els segresten i els fiquen dins una secta religiosa radical, i la pel·lícula ve a explorar el fanatisme religiós, la violència, les conseqüències de la fe cega, i tenim la història aquesta dels nanos aquests que els han segrestat, passen coses que ho recordaran a aconteixements reals, i la veritat és que...
1: Recordo una mica a Waco, no? Puig, a Waco.
2: És que, sí, és...
1: No sé si parlarem de Waco, eh? Ja ho vam fer, ni més fosca, si no, clar, no ho podem estalviar, eh?
0: És massa mainstream. No, no, podem parlar de Waco, eh? Si et fa molta il·lusió...
1: Ja entra cap al tema ni més fosca.
0: Sí. Tinc altres en reserva. A més, intento esquivar tant com puc als Estats Units, ja veieu que és molt difícil.
1: Sí, complicat.
0: Però, sí.
1: Doncs aquesta Red State recorda això. És una molt bona pel·li, està protagonitzada per John Goodman. És una molt bona pel·li. I això recorda vagament, però, bueno, si coneixes la història de Waco...
2: Sí, tota la part final és Waco.
1: Sí, això, la part final sí, dic, si reconeixes, si records, si saps de què va la història de Waco, la veus clarament a la... en aquesta pel·li, en els últims 20 minuts és això, és un tiroteig contra la policia.
2: I bé, el director és Kevin Smith, que recordem que tot i ser un tio així que el coneixeu perquè es fuma porros i fa coses friquis.
1: És el tio de Clerks, de la pel·li.
2: Sí, Clerks, Malrats i tot això. Recordem que ell té una fe religiosa que sempre ha fet que sigui en conflicte amb la seva manera d'actuar la vida, amb el que tindria que fer segons els mandaments de Déu o Jesucrist o de qui sigui, i aquí la pel·lícula reflecteix això, que aquesta fe cega pot ser causa de bastants problemes, que no s'ha de ser extremista i tal. Una pel·lícula, ja et dic, se la va produir ell mateix, va hipotecar la seva casa per tirar-la endavant, la va distribuir de manera independent i li va funcionar prou bé. És l'única que li ha funcionat que ha fet d'aquesta manera. Però és una pel·lícula que fins i tot va tenir alguna nominació. John Goodman va ser molt aplaudit. Uh-huh. Una pel·lícula interessant, jo us dic.
1: Bueno, va ser premi a Sitges, no? Va ser millor pel·lícula i millor...
2: Però és que Sitges...
1: Què passa amb Sitges? La idea Sitges... és que els convidin, eh?
2: A veure, no tinc res contra Sitges, però sí que és cert que els guardons que donen la gent no sol estar-hi gaire d'acord.
1: Bueno, per què? No li van donar premi a Bocadillo?
2: Mira, ja en parlarem un altre dia.
1: Bocadillo?
2: Perquè també ens ensudareu, o sigui que, bueno.
1: Per cert, aquest senyor, estic buscant a veure de quina secta, de quina religió era, de quina religió és aquest senyor.
2: Quin? Kevin Smith?
1: Sí, Kevin Smith.
2: Catòlic.
1: Vale, sí, és que no has dit quin tipus de religió practica, digui els seus...
2: No, totes les seves pel·lícules parlen molt de la fe cristiana amb el moment actual que vivim. Si te'n recordes ja el Jesucristo Molón, que està així fent amb els dits, sempre en parla de la religió.
0: En dogma, coses així.
2: També, és que dogma, sí, és completament això.
1: Val. Per això aquest senyor és el director d'una pel·lícula, es diu Tusk.
2: Sí, el de la morsa.
1: El de la morsa. Aquí no sé si hi ha paral·lelismes amb la religió, però és una bona... Si no l'heu vist, és una bona pel·li friki per mirar.
2: També se la va produir ell mateix i va ser un gran fracàs.
1: Pobre home, també.
2: Bueno, és que clar... Bueno, pensa-t'ho una mica abans de fer...
1: O crea la teva pròpia secta, i una secta televisiva, mira, una secta per fer pel·lícules de merda.
2: En part ho va fer la seva pròpia secta, perquè no recordo el nom que té, View Askew o una cosa així, és la seva productora, i és un grup de gent que sempre treballen junts, fan les pel·lícules junts, els seus millors amics estan dins i s'ho fan tot entre ells.
1: Sí, com vosaltres amb els podcasts.
2: Una mica sí, com la podcastfera catalana en general.
0: Sí, és molt fàcil aquí reinterpretar la paraula secta per referir-te a un grup selecte de persones, no? La secta, com se la coneix?
2: Sí, la secta.
0: El senyor Jordi Basté, que en pau descansi, està de vacances ara.
1: Bueno, potser torna, si hi ha alguna cosa torna, eh?
0: Sí, si el rei es mor o ell es refereix sempre als de la secta de les 6, no? Crec que és, que són els que comencen a escoltar la ràdio a aquesta hora. Clar, és molt fàcil fer servir la paraula secta en aquest sentit, i no és del tot equivocat. Vull dir, no deixa de ser part de... és a dir, per què existeixen les sectes? És perquè jo em considero especial juntament amb els meus germans i germanes, i fem coses especials perquè som més xulos que ningú. Això és una secta.
2: Però això no se'n diu sociabilitzar i buscar gent, sí, que al cap i a la fi...
0: Sí, sí. Clar, jo li dono el plus que ha de tenir un component filosòfic o polític o religiós molt clar, però al cap i a la fi, clar, és que les persones funcionem a nivell social. Vull dir, la que tinguis un mínim de creences que mai són racionals al 100% i us ajunteu 4 o 5, doncs ja està, ja, és que ja sou un grup. I això serveix per equips de futbol o per sectes com Nexium.
2: O els que queden els caps de setmana per anar a jugar a billar.
0: Exacte.
1: Per exemple.
2: Que és el que fèiem. Sí,
0: un dia toparem aquest tema.
1: La gent que queda per anar a jugar a billar.
2: No, vosaltres teniu els a les voleres, no? Que són grups tancats, que van a competir allà als Estats Units, el seu nom, a les camises...
0: Sí, samarreta igual, clar, clar.
1: Bueno, però samarreta igual perquè els identifiquin del mateix equip, no perquè siguin una secta.
0: El Barça és una secta, confessa. Clar, és això, o sigui, per això sempre és tan difícil de catalogar una secta de forma completament clara. Si no cometen un delicte, és a dir, perquè Espanya i Estats Units i molts altres països tenen departaments o legislació específica sobre sectes, perquè normalment es refereixen a aquell grup que comet algun tipus de delicte fiscal o sexual, emparant-se amb algun tipus de creença.
2: M'estàs dient...
0: M'estàs... Que l'Església Catòlica...
2: Jo no he dit res.
0: Clar, però efectivament, el cas de l'Església Catòlica, que abans, mig en broma, mig seriosament, estaves comentant que la gent es mor i dones diners. Clar, però ara imagineu-vos que hi ha un país on el Nexium, o els mormons, o qui sigui, s'han fet amb el poder. I és que la religió és una secta, és la religió que hi ha en aquest lloc. Per tant, una secta ho és fins que
1: és alternativa, diguem. Fins que no manen.
0: El dia que la Catalunya sigui independent, els independentistes ja deixaran de ser una secta.
1: Després ens critiquen i ens diuen coses, eh?
2: Però Catalunya serà independent, Francesc?
0: El dia que ho sigui.
2: Què diu l'oracle?
0: El dia que ho sigui.
2: Jo crec que ho serà una nit i ningú se'n donarà compte i tot seguirà igual.
1: Millor. Va, si us sembla, abans que ens tanquin el programa d'estiu.
0: La ràdio.
1: Que tanquin la ràdio directament.
2: És que hem de muntar la nostra pròpia ràdio directament i seria més fàcil tot.
0: Seria més fàcil ser localitzats i que ens la tanquessin, de fet.
2: No, ningú s'atreviria amb nosaltres.
0: Ningú s'atreviria, diu.
1: Bueno, deixem-ho aquí. Bueno,
0: deixem-ho tot aquí. Això, Xavi, ja ho ha dit després.
1: Sí, després això tallem i... Uh-huh. Bueno, jo no, l'equip de producció...
2: Fica sons d'animals. O sigui, quan jo parli, fica... Ia, ia.
0: No, hem de canviar, hem de parlar en clau, canviar paraules, no? Quan jo digui rei d'Espanya, has de posar hipopòtem.
1: Campamentos.
0: Campamentos.
1: Jo feia el Polònia, això, no?
0: Exacte.
1: Doncs va, si us sembla, ho deixem aquí, però abans d'acabar, dintre d'aquest manual de com volem que sigui la nostra pròpia secta, sempre cada setmana us fem una pregunta, i en aquest cas us farem una pregunta, ja que fa poc han hagut eleccions en el Reino d'Espanya. Farem una pregunta que és com volem que la nostra secta sigui, si volem que tingui connotacions polítiques o no. És a dir, volem una secta que sigui com una secta basada en la política, com deies, no? Que a Nexium ell eren hereus dels antics nazis, o volem que siguin com els testimonis de Jehovà, que són gent apolítica, que no poden participar en política. O sigui, una secta de connotacions polítiques o totalment apolítica. Vosaltres trieu. Nosaltres, doncs, l'últim programa, doncs, farem passarem els resultats i a partir d'aquí quedarem la nostra secta. Bé, doncs, si us sembla, deixem aquí el programa. Recordeu que ens podeu seguir a xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i YouTube, i que també, el més important de tots, és que us podeu fer mecenes per donar-nos una petita quantitat econòmica, no us demanem la vostra
2: casa, sí, és una secta.
1: No us demanem la vostra casa ni que ens doneu tots els vostres béns, sinó que res, per una petita quantitat econòmica, ja sigui a Patreon o a iVox Premium, doncs nosaltres us donarem algo a canvi, que és un programa extra de La nit més fosca, perquè doncs passeu aquests dies d'estiu més entretinguts i nosaltres doncs siguem més feliços i ens podem comprar doncs coses, ja siguin micros, telèfons d'última generació i no sé, cases a
0: les vostres filles. A
1: bueno.
2: Què? Perquè està puta.
1: No, això no sembla que iVox no pots pagar amb persones de moment.
0: No, doncs no pots pagar, si es podia.
1: Sí. Però no es podia pagar amb Bitcoin. Bueno, no sé si es pot pagar amb Bitcoins a iVox. Però bueno.
0: No ho sé.
1: Deixem-ho.
2: Jo faig el canvi. Pagueu-me en bitcoins i jo
1: tinc un amic a l'institut que deia, hòstia, que és més xulo, déjamelo, que tinc un amic que te canvia la pila. Doncs això vindria a ser el mateix. Va, res més per avui. Bona nit, Francesc.
0: Bona nit.
1: Bona nit, Jacint.
2: Creure és la clau. El millor podcast Expediente X en català.
1: I l'únic.
0: Aprof.
2: I l'únic.
1: Va, i bona nit a tots vostès i recordeu que els divendres a 3 a 4 de la tarda a Ràdio Vilafant i els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital i sempre que ho vulgueu a les nostres xarxes socials, a iVoox, Spotify, Apple Podcast. La nit més fosca a l'estiu és Pànic a la ciutat.

molt bones! Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, des d'aquí, des de Vilafant FM, amb tot preparat per repassar la llista del Top 30. Com de costum, seran dues horetes carregadíssimes de bona música, amb totes les novetats i la música que sona a l'actualitat. I us parla, que estarà amb vosaltres aquestes dues properes hores, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts!

0: I com és costum, començarem parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, som-hi. Primera novetat d'aquesta setmana, sonant molt fort, la nova de Blas Cantó, Para què?

amb la veu de Melody, Jason Derulo, Mexico. Touch, i per acabar, la tercera novetat de la setmana no és una novetat, és un remix d'una cançó molt coneguda de la Becky G, s'anomena Epa. Aquesta versió l'ha fet possible Don Diablo.

0: Don Diablo, amb aquesta remesa de cançó de la Becky G. Les tres novetats de la setmana. I de les novetats anem a escoltar un bocinet dels que marxen fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: El primer a marxar aquesta setmana ho fa des de la posició número 30. És una peça musical que porta molt de tralla i que sona molt bé, però que ha arribat el seu moment de marxar.
2: Número 30.
0: La proposta de Tini i Ulises Bueno, el seu Dos Amantes.

0: se dice así. Ella era de cuna de oro, él era de la boca.
1: 16 setmanes a la llista del Top 30, marxa des del lloc número 30. Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes.
2: Número 29.
1: L'altre que marxa, faltes el 29, és Shakira i Belé.

La Shakira i Belé, Algo Tu, en aquest tranc que ens acompanya des de fa ja 17 setmanes a la llista del Top 30. Per acabar, la darrera que marxa aquesta setmana és Becky G, el cant amb el seu Marathon.

0: 16 setmanes de la llista del Top 30 marxen aquesta setmana i ho fan amb el humor penal. I ara sí, ens anem a repassar la llista del Top 30 des del 30, des de baix de tot i mica en mica anar remuntant posicions fins a arribar al nostre número 1 de la setmana.
1: Número 30.
0: Vinga, des del 30, Avalon Rockstone, el seu Talking...

0: La primera proposta del dia d'avui, la peça musical de Avalon Rockstone, el seu Tolkien, que fa que ens acompanya 8 setmanes i ocupa el lloc número 30, baixa des de la posició número 27.
1: Número 29.
0: El Sopa de Cabra, amb la veu de la Su, també han fet un bon recorregut a la llista, porten 12 setmanes i baixen des del 25. Somnis i promeses.

0: 107.3 FM. 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Número 28.
2: Vinga, som-hi, a gaudir de la música de Caigo amb el seu Heaven on Your Mind.

0: Heaven on Your Mind, la proposta, la música i el ritme de Kygo, que ens acompanyava des del lloc número 28 aquesta setmana.
1: Número 27.
0: Silver Panda, Armin van Vuren ens aporten una novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Una proposta màgica, una proposta superconeguda. Es tracta d'una peça molt i molt carismàtica, Enjoy the Silence, ara portada al dia en Silver Panda i Armin van Vuren. Sona fantàstica.

0: Es nota la mà d'Armin von Buuren i Cyberpunk amb aquesta remescla del Enjoy the Silence, que sona com a novetat aquí a Vilafant FM. Vinga, continuem cap al 26.
1: Número 26.
0: Lucho i Lola Índigo, una altra novetat important a la llista del Top 30.
2: Entra en llista.
0: D'això s'anomena El Bachatón.

0: La proposta i el ritme de Lucho RK i Lola Índigo, el Bachatón, una altra de les novetats importants a la llista del Top 30.
1: It's new.
2: Número 25.
0: Aquesta la coneixes perquè fa més temps que ens acompanya. És la proposta d'Ozuna, Una aventura.

0: Aquest és Mike Towers amb el seu Bizarrap, novetat de la llista, en lloc número 24. Una d'aquelles propostes que agrada o gens ni mica. Vinga, som-hi, continuem aquí a Vilafant FM.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Número 23.

0: Ei, la proposta de Maizagim, Nicky Jam, Con Amor, sonant des d'aquesta posició número 23, tercera setmana en llista, i ens anem fins al 22.
1: Número 22.
0: John Submit, Chainsmokers, All the Time.

0: Maisa, Griggy Jam, ens acompanya des del 23, doncs ben el 22, John Sutton and Chainsmokers amb el seu All the Time, que porta 9 setmanes a la llista i és una proposta musical que es manté en el lloc número 22 aquesta setmana.
1: Número 21.
0: Vinga, Afrojack, Sia i David Guetta, donar ritme amb el seu Awake Tonight, una altra de les importants i que sembla que de mica en mica va escalant posicions.

0: Sky, David Guetta, Afrojack, la veu de la CIA, donant-nos aquest tot beat amb aquesta proposta musical que, com dèiem, aquesta setmana ocupa el lloc número 21 aquí a Vilafant FM.
1: Número 20.
0: Anna Ovin ens diu que està seca, però seca de veritat, no té ni una gota d'aigua. Pala seca, Maluma, rotllo.

0: Plou, plou i no plou, i caiga i no plou. La proposta musical que sona de Maluma i Ryan Castro, Pala Seca. Aquesta es col·loca aquesta setmana directament al lloc número 20. I en el lloc número 19, una que és una canya, és el Xiringo.
1: Número 19.
0: Estiu 22, in Henry Méndez.

0: El Xiringo, la proposta d'estiu 22, aquí a Vilafant FM, a la teva radiofreqüència.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Número 18.
0: Ens hem escoltat i gaudit d'una veu que trenca esquemes. Maria Becerra, que ganes de comerte.

0: Maria Becerra, que ganes de comer-te. Sona directament en el 18 de la llista. I què sembla si fem un canvi radical d'estil musical? Passem a la música de Tu Amo.
1: Número 17.
0: My Mind.

0: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: La música de Tu Amo que sonava i ressonava dintre del lloc 17 de la llista.
2: Número 16.
1: Manuel Turizo, Elena Rose i el seu La Semana. Ei, queda't amb la lletra.

0: Ah, sí, això és com sona aquest treball que ens arriba de mans de Manuel Turizo i Elena Rose, La Setmana. Continuem i arribem a la meitat de la llista i pràcticament ja pitjant i trepitjant la primera hora del nostre programa.
1: Número 15.
0: Ho fem amb Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa, una illa.

0: Graciosa.
1: En La Graciosa, una illa fantàstica que no està gaire lluny d'aquí i que fa molt bon temps. La proposta de Quevedo i Elvis Crespo arribava al lloc número 15 de la llista.
2: Número 14.
1: Vinga, som-hi. Anna Mena, Lola Índigo, ens diuen que Petit Oa.

0: Atito, ato, ato, a la proposta d'Anna Mena, Lola Índigo, que aquesta setmana, doncs, 8 estan molt ben col·locades en el lloc número 14 de la llista.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 13.
0: Vinga, aquesta es va portar molta sort, perquè Shakira i Burna Boy, amb el seu Dai Dai, ens va sorprendre.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
4: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Let's go! La peça, la proposta de Shakira i Burnaboy i el seu Die Die, que com dèiem es va portar força sort. Ens anem cap al 12, cap a la dotzena.
1: Número 12.
0: I és una pregunta, ¿quién te ve? La fa Reels B.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Bé, ja hem creuat la barrera del 12 i ens acostem al 11.
3: Número 11.
2: Amb aquesta posició, una proposta que porta 8 setmanes a la llista. Es tracta de My Towers, una de més.

0: Ei, una namàs des del lloc número 11, My Towers, deixant pas a la reina del pop.
1: Número 10.
0: Parlem de Madonna. Es fa pum canya per Sabrina Carpenter i el seu Bring Your Love. Excuse me.

0: talk about. Ella continua sent la reina del pop, ella continua sent la Madonna de tota la vida amb el seu treball Bring Your Love, en companyia de Sabrina Carpenter. Sona directament des del lloc número 10 de la llista, vuitena setmana que ens acompanya aquí a Vilafant FM, i deixant pas al lloc número 9.
1: Número 9.
0: Moving to the Sun, canviant d'estil, Hagel.

0: Ai, ese golpito, la proposta de Molinier i Quevedo, que com dèiem aquesta setmana ocupen aquesta posició número 8 de la llista, 4 setmanes que ens acompanyen i tenen un ritme d'aquests que enganxa moltíssim. Vinga, continuem aquí a Vilafant FM, pugem un esgraonet i passem directament al lloc número 7.
1: Número 7.
2: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Aquest és el Maleter, està moltíssim de moda i sona aquesta setmana col·locant-se directament al lloc número 7 de la llista. Porta 5 setmanes i remunta des del 10. Vinga, som-hi, ens deixem caure fins al lloc número 6.
1: Número 6.
0: En John Submit i la xica 305 van estar dues setmanes capdavanters de la llista.

0: Mai que no me ve, sí que 305, Fade i John Submit, com dèiem, sonant i gaudint de la seva música directament en el 6. Entrem ja dintre dels 5 primers de la llista del Top 30.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 5.
0: És el torn de la música de Ryan Castro i J Balvin, Una a la vez.

0: Ell mateix ho ha dit, estem on fire, un a la vez, Ryan Castro, en companyia de G Balvin, i ens anem fins al lloc número 4.
1: Número 4.
0: Tuturu, turu, turu, Sutherland.

0: tu.
1: Des del 4, Sutherland en 5 setmanes es col·loca directament al lloc número 4 de la llista. Bona remuntada per al tu-tu-tu-tu. I ara ens anem a escoltar el Gordo. Sí, sí, el Gordo.
2: Número 3.
1: Perquè se'n diu així, Gordo, i ens aporta el seu Loco.

0: Pues sí, era la peça musical Loco Loco de Renier i Gordo, sonant directament al lloc número 3. Ara ens anem fins al 2 i amb això te faràs una idea de qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 2.
0: Perquè si el 2 és Jay Wheeler amb el seu De Lejitos, qui serà el número 1?

0: De lejitos, la peça de Jay Wheeler, que ocupa el lloc número 2 de la llista després de 8 setmanes. I ens anem a conèixer qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Omar Kurtz, el seu Coco.

0: I ara mateix repassarem les 10 primeres posicions per posar-nos al dia i saber com queda la llista per aquesta setmana. Des de la posició número 10, Madonna i Sabrina Carpenter, el seu Bring Your Love. 8 setmanes a la llista i remunten des de l'11. Mantinguessin el 9, la proposta és de Hagel, el seu Moving to the Sun. Porta amb aquesta 6 setmanes a la llista. En el lloc número 7, la famosa Madadi. 5 setmanes a la llista, pujant des del 10. En el lloc número 6, John Smith i Faye, Chica 305, encara lluiten a les posicions més altes de la llista, i això que van estar dues setmanes com a capdavanters. Sonen directament aquesta setmana amb aquesta posició i fa 4 setmanes que ens acompanyen. En el 5, J Balvin, Ryan Castro, una a la vez. Des del 4, Sutherland, tu-tu-tu-tu-tu, cinquena setmana a la llista. Gordo, que torna a repetir el lloc número 3, la seva quarta setmana de permanència. En el 2 acaba de sonar Jay Wheeler, de Lejitos, que quasi, quasi assoleix el número 1. I indiscutible el número 1 de la setmana, Omar Kurz, amb el seu Coco, 9 setmanes a la llista, segona com a capdavanter del top 30. És el moment de parlar de les novetats a la llista, de les novetats de la setmana.
1: Novetat a la llista.
0: La primera sona des del 27.
2: Número 27.
0: Silver Panda, Armin van Buuren, Enjoy the Silence.

0: I la que sona com a més enlairàs en el lloc número 24.
1: Número 24.
0: Bizarrap de My Towers. I amb això se'ns ha acabat, eh? Fins aquí la repassada de la llista del Top 30. Únicament recordar el nostre número 1, que és de Marc Curs amb el seu Coco. Una forta encaixada d'aquestes amb vosaltres aquestes darreres dues hores, en Lluís Guerrero. A passió, família!

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. Avui, a la història de la música dance, els protagonistes seran Ashford and Simpson. I el número 1 de la Billboard d'aquesta setmana serà pel que va ser el rei del pop, el Michael Jackson. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80.

Ash Foreham Simpson és una parella de compositors, productors i artistes americans formada per Nicholas Ashford i Valerie Simpson. Encara que les seves composicions estan estretament lligades a la casa discogràfica Motown, el seu primer èxit com a compositors fou Let Go, Get Stoned, un número 1 per Ray Charles a les llistes de Rhythm and Blues de 1966.

El 1966 varen fitxar per Motown, on varen composar varis temes, varis èxits de Marvin Gaye i Tammy Terrell, incloent I'm No Mountain Hiker Now.

també seria un èxit més tard per Diana Ross com a solista. Al marxar-se Diana Ross de la Tamla Motown, Ashford & Simpson varen composar i varen produir l'èxit d'aquesta com a solista. Però anem a escoltar la versió que va fer la Diana Ross d'aquesta cançó.

Com hem dit, la Diana Rose va marxar de la Tamla Motown, però Ashford & Simpson van seguir sent els seus productors i van fer-li el que seria el seu primer èxit en solitari, Reach Out or Touch Somebody Humphrey.

0: A més de les seves carreres en solitari, Ashford amb Simpson ha enregistrat com a duet el major èxit que varen tenir el 1984, que va ser el seu Solid.
1: And for love's sake, each mistake, oh,

El primer programa de la temporada 15 el vàrem començar expressament amb una producció de Ben Libren, el DJ holandès canadenc. I avui encerrem aquesta edició amb el mig amic, el d'en Miquel Fabrelles, un home del nostre país, de Palafrugell, més conegut per Mike Platines. Aquest és el seu Megamico, que havia estat tancat molts anys amb una caixa d'una bobina oberta. Veig que al final no s'ha editat, però està a tot arreu. Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors.

I es va acabant la música de Dan Harrow, però la pista central segueix amb música. Una cançó originària de Nelson ens porta la versió Elastic Band.

Sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado.

Bé, des d'ajot dels 80 et punxem els que varen ser els números 1, els números 2, els números 3. I és que estem fent ràdio des de fa molts anys. Ja tenim una edat. I hem escoltat cançons que eren número 1, però cançons també, com he dit, número 2, número 3, i que potser no funcionaven a les FMs, però que eren cançons que valia la pena escoltar quan tenies l'oportunitat de fer-ho. Us en recordeu del Boys, Boys, Boys? Aquell pit sortint del vestit al programa de televisió espanyola per Cap d'Any? Aquesta és la Sabrina i aquesta és la seva noia calenta, Hot Girl.

0: Josep Maria, em poses una cançó?
1: I tant que et poso una i dues cançons, i les que facin falta. És Baxim i aquesta és la seva noia fantasiosa. O la fantasia de la seva noia, vés a saber. Això és Maxim i això és Lady Fantasy, que ens portarà al número 1 a la Billboard als anys 80.

0: Tots els números 1 de la Billboard de Hot Dance 80.
1: I la Billboard Hot Dance 80 arriba amb aquest número 1 que va ser no una setmana, ni dues, ni tres, sinó quatre, del 19 de gener al 9 de febrer del 80.

Aquesta cançó és original de Michael Jackson, però Brandy va fer un cover el 1997 i fou inclòs a l'àlbum Quiz Joint, produït pel productor de Michael Jackson, el Quincy Jones.

També va fer una versió de la mateixa Ashanti el 2005 com a remix del seu senzill Rock With Me, Oh Baby, la qual va interpretar en el lliurament dels premis BET el 2008.

0: Janet Jackson va llançar un títol similar, Rock With You, en el seu àlbum Discipline, però es tracta d'una composició sense relació quelcom amb la de Rotentation. Escoltem aquesta versió de la Janet Jackson.
1: I want to rock with you.

us ho diem sempre, Hot Dance 80, escoltem números 1, números 2, números 3. Aquesta cançó no l'havíem escoltat en 15 temporades, i mira, la descobrim ara. Roxanne és l'àlies de l'artista Eurobeat Elena Gobi. Va llançar els singles Show Me, Song For You, Love, Love, Fire, Money, Money i Without You. I a Hot Dance 80 seguim amb més històries, i ara ho fem amb un número 1. És que també tenim de posar números 1 a Hot Dance 80, eh, que sí? Recorda que ens pots enviar una nota de veu al 626-440-111, 626-440-111, i demanar-nos quina cançó vols escoltar a Hot Dance 80.

ja estem escoltant Samantha Fox. La propera a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 serà la Sabrina. Eren les dues solistes que es feien unes lluites per veure qui aconseguia ser el número 1. Però ara traurem a la Sabrina de la seva zona de confort. La traurem del Boys, Boys, Boys per interpretar-nos una cançó del Rod Stewart.

us sembla aquesta versió del tema de Rod Stewart interpretat per la Sabrina? Es defensa prou bé, eh? Anem a escoltar ara un altre intèrpret també dels 80s, però que encara al segle XXI va traient cosetes. Estem parlant de la Sissy Catch. Això és el Heal Me. I això és un remix.

0: I qualsevol moment és bo per anar-se'n a la platja. Ho farem ara amb Rick Fellini.
1: He's taking up the chapter by number 73 for Rimini, Italy.
0: I és que el Rick Fellini és de Rimini. Si fos català, seria de Lloret, de Platja d'Aro, de Salou. Però no, és italià i és

Fellini és un dels àlies de Gianni Coriani. I anem a escoltar ara a Ken Laszlo. I sabeu com es diu en Ken Laszlo? Doncs Gianni Coriani. És a dir, que la mateixa persona cantava cançons amb diferents formacions.

Estem a punt d'acabar aquesta edició de Hot Dance 80 i ho fem amb aquest intèrpret que apareix sota el nom de Ken Laszlo, Rick Fellini, DJ High Energy i Ricky Maltese, entre d'altres.

Des de la producció, la Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado. Ens acomidem amb Ritz In Your Eyes. Serà fins la propera edició de Hot Dance 80. Adéu-siau, que ho passeu bé. Ens tornem a retrobar a Hot Dance 80.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andarra.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.